0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: plorat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula:
1: 35.160.
5: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
6: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
7: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, tres, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
6: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadella en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadella.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens que étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père, qui était donc paysan.
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
3: Très difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors, fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... és una cosa bastant bàsica, diguéssim, és una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola del Felip del Ton, que doncs ella als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta't.
2: Així ho recorda la Lola amb la veu de l'actriu Maite Ojer.

0: i pedir mi admissió.
1: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
2: Je pense, moi, qu'elle a un peu profité de...
3: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
2: Per combatre l'armée de Franco.
0: Pedí mi admissió i me la dieron, però faltava lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
3: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble, no ho sé. Però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
2: Elle est partie.
4: Al 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETE-UGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
0: En mi vida havia assistit a una reunió sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros, y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
4: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noemí Suchet o Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
1: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
0: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
4: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és la única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
1: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
3: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ell estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquesta circumstància.

0: circumstàncies.
1: Dans ces circonstances-là.
0: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
2: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
3: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que derreen y pataleen.
0: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
2: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé mig milió de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
5: 1939, nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta, entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
1: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena, que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
1: Son diminutif, Pepita.
2: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
5: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
2: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
0: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
5: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán. Pero, por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
0: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebel·len al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, son conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
5: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
2: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
0: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
1: Après la mort de sa...
4: Ella ens explicava que després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
0: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
2: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
0: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ella es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El consideraven mort, però va sobreviure realment per miracle.
2: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
0: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures, propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva dos germans refugiats polítics.
5: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, ¿eh? Y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
2: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser dues estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
0: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb dos companys més, divideixen Lió en tres sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Nassaef.
6: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
2: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
5: Jo ajudava en la organització militar. Balcells nos prestó una màquina d'escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina, y llegó la policía.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos amb una poma mossegada o amb una lletra X, res d'això. Un bastó, un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva més o menys pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul, els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals, el rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
5: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí al sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia, que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu, les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels pobles.
5: Sí.
4: Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: el mateix cara, exacte, sí, sí.
4: Avui, no, que aquest m'ha robat mig pam. Que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara que era la seva i que per tant era com la mesura oficial i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Al-Qadí?
5: Al-Qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: Al-Qadí?
4: Doncs segurament la paraula Al-Qadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara de comandament, bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passegen, no? Tant tot acabaria venint lligat,
5: fort.
4: No?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès.
5: La vara de Moisès? Sí.
4: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
5: sí.
4: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després també en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
5: al
4: final era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà i en els actes d'investidura de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre, però evidentment al moment de baixar-ho a la cripta això es treu, perquè evidentment no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava doncs els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs,
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant evidentment tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat doncs en aquesta forma de vestir elegant, formal, no?
5: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic en realitat.
4: En aquest cas sí.
5: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba de caient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets, deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis, deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol esnob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús, i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte, o sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt, i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim, i hi ha una música, doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant, de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit, que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os, sí, molt llarg. Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix
1: en una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones, i una d'aquestes és els bastons. Jo, quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte els bastons, perquè alguns nens i nenes de poble com jo tenien la mala idea d'agafar bastons, i et pots imaginar què fer: pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana, que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha pobles com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història. Es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com acollida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va, i ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que ho volguessin poguessin formar-ne part. I així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, i en molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-me massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força,
0: correcte,
1: podríem associar-ho, el que vulgueu,
0: que tu feix masculinitat,
1: no?, i hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no?, i,
0: ah, sí, també això?
1: Ostres, trencat,
0: veus que faig bé d'apartar-me,
1: un bastó al mig de la gent és com una gesta, no?, perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, és una comparació
0: no ens posem,
1: jo em deixo aquí,
0: sí, no ens perquè... posem més jardins. Seguim parlant de bastons, t'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons, així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar, i el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies, sí, si sí. No ho veus, o si no, sembla general.
0: Escolta, meravellós. Que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel, el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, de cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt al segle, a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, pues, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta demà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi, amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i esport de muntanya.
5: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
3: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La Xarxa de Comunicació Local.
9: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
10: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
12: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres i inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
10: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
12: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
10: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
12: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
10: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: ¿Sabías que...?
13: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar total el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destacant altres incidents. Ja tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i també al punt de Montmeló amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor, ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià.

0: mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
2: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, i ara estem treballant en aquest sector, i també sobre la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera. Estem a les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonja i la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
4: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
3: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis, i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més

0: de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
1: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar de a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers, te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Intensificar i extendre per tota la ciutat gràcies a la videovigilància i als centres de dades allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
5: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
6: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanyes, el ministre d'Hisenda.
7: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
6: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries, que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns, que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat, i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
8: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
9: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
0: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
10: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
11: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté, és a dir, estan entrant però els que estan a dins no poden sortir.
10: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, el neerlandès Hartman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
12: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
0: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la segona federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanc i blava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
13: Volver al Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
0: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
14: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament aquest increment sí que es va autoritzar.
15: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
14: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
16: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
17: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
16: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en els titulars, els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan, explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada hem detectat primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquest, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin, i bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi dels propers dies, eh? Nosaltres, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar i aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglat, que ho estaven en aquest sector i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com em deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi ha hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementen l'accidentabilitat, no? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi han hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent, mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament, mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis, això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Es operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagin, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Com més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la quarta competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hockey Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido, mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre he mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una 20ena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
2: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
3: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures, propi de la cuina japonesa.
5: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
6: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
5: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
7: Oio?
8: Hola!
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Amb un 8:15, continuem doncs ja en directe des de Ràdio Vilafant i avui comencem aquest dimecres amb una notícia esperançadora després de dies molt complicats, eh? I és que els bombers han donat per controlat l'incendi de les Gavarres després de 4 dies de treballs intensos i de més de 2.200 hectàrees cremades. Ara continua la fase de vigilància per evitar possibles represes, però afortunadament l'evolució del foc és favorable. En canvi, la preocupació continua ben a prop nostra, la Catalunya Nord. L'incendi de Trevillac encara està actiu i ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees. Les altes temperatures i el retorn de la tramuntana compliquen molt les tasques d'extinció, tot i que el desplegament de més de 860 bombers i una vintena de mitjans aeris, doncs les autoritats franceses han permès que alguns veïns tornin a casa, però encara hi ha nombrosos municipis evacuats i, lògicament, el foc, com diguem, està actiu. I precisament avui, la calor serà un dels grans protagonistes de la jornada. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el nivell màxim d'avís pel calor, un 6/6, el més alt possible. El dia és el dia, millor dit, amb més intensitat des de que va començar aquesta onada de calor dissabte i les previsions indiquen que les temperatures extremes ens acompanyaran com a mínim durant els pròxims 10 dies. Aquesta situació també es manté, doncs, lògicament, amb un elevat risc d'incendi forestal. I és que avui bona part de l'Alt Empordà continua en el pla Alfa nivell 3, entre municipis molt propers a casa nostra, Vilafant, que hi estem, a nivell 3, Figueres, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, Peralada, Pont de Molins, Vilamalla, Vilanant, Terrades, Llers, Navata o Roses, entre molts altres. A diferents zones de Catalunya també, avui municipis com, per exemple, Masarac, ha entrat a nivell 4, fet que demostra aquest alt risc que hi ha de nous incendis. Per això, avui més que mai cal extremar les precaucions, sobretot si estàs al carrer, hidratació sovint, ombra, evitar activitats físiques durant les hores de més calor i, sobretot, actuar amb la màxima prudència en el medi natural, eh? A nivell 4, moltes restriccions estaran actives. Nosaltres us acompanyarem durant tot aquest matí amb tota l'actualitat de casa nostra i amb bones propostes musicals. Un servidor Ben Llerpes us acompanya des d'aquí, des de l'AFM, avui, en un dia 8 de juliol, que és el Dia Mundial de l'Alegria, és el Dia Internacional dels Paramèdics i és el Dia Mundial de la Salut a la Pell. Per tant, doncs ja ho sabeu, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, us donem la benvinguda. Jo estaré fins les 11 i de 11 a 1 el nostre company Miquel Costa en directe, avui un matí complet d'actualitat musical, d'actualitat informativa i de bona companyia. Què més podem demanar?

Doncs com dèiem, us acompanyarem amb bona música, amb aquesta, per exemple, de la Aina Machuca. És una d'aquestes cançons que ha entrat aquesta temporada d'estiu 2026. Cançó amb energia positiva, l'estiu ets tu. És que l'estiu sou vosaltres, nosaltres aquí acompanyant-vos i nosaltres també, per què no? Companyia mútua, eh? I l'Alfred García també ara ens diu que vine'm a buscar. Bueno, nosaltres, més que venir-nos a buscar, si ho veniu, és per anar, per exemple, a la piscina de Vilafant, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a dimecres 8 de juliol d'aquest 2026.
5: Alguns evacuats per l'incendi de la Catalunya Nord ja poden tornar a casa, però el foc continua actiu.
4: Els bombers mantenen el dispositiu a les Gavarres mentre revisen les darreres fumaroles de l'incendi.
5: 7 detinguts per l'apunyalament d'un jove durant les fires de Figueres.
4: Figueres incorpora 3 noves parades al mercat de fruita i verdura i n'expulsa un per incompliments reiterats.
5: L'hotel amb rodes de Rotel Tours fa parada a Figueres dins una ruta pels Pirineus.
4: Lledó, Navata i Camanelles reforcen la cooperació territorial amb el projecte ILTIR i el temps des de la xarxa de comunicació local amb el Lluís Mipérez.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua sense estar controlat després de calcinar prop de 4.900 hectàrees. Tot i això, les autoritats franceses han aixecat l'ordre d'evacuació als municipis de Toulis i Tellet i preveuen que 9 pobles més puguin recuperar la normalitat durant les pròximes hores si l'evolució del foc és favorable. Més de 860 bombers i 19 mitjans aeris continuen treballant per contenir les flames afavorides per les altes temperatures, la baixa humitat i el retorn de la tramuntana. En canvi, es manté l'evacuació en diversos municipis més afectats, així com les restriccions de circulació en algunes carreteres de la zona.
5: Els bombers han donat per controlar l'incendi forestal de les Gavarres després de 4 dies de treball intens i d'afectar unes 2.200 hectàrees de superfície. Tot i l'evolució favorable, 16 dotacions continuen remullant i revisant la zona per evitar possibles represes, especialment els punts calents que encara queden dins del perímetre de l'incendi. Les flames han afectat diversos municipis del massís de les Gavarres i una vintena d'habitatges en urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Algunes carreteres de la zona continuen tallades mentre es mantenen les tasques de vigilància.
4: I Mossos d'Esquadra han detingut a 7 joves, 3 d'ells menors d'edat, com a presumptes autors de l'apunyalament d'un noi durant les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Els arrestats estan acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els fets van passar la matinada de l'1 de maig després d'una discussió originada per una suposada sustracció d'un telèfon mòbil. Una hora més tard, la víctima va ser localitzada amb 4 ferides greus d'arma blanca i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres. La investigació dels Mossos, basada en testimonis i imatges de la zona, ha permès identificar els presumptes implicats. Els 4 majors d'edats ja han passat a disposició judicial, mentre que els 3 menors ho faran davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: L'Ajuntament de Figueres ha incorporat 3 noves parades al mercat de la fruita i la verdura, 2 de fruita i verdura i una de mel i derivats, amb l'objectiu de potenciar el producte de proximitat, la qualitat i la sostenibilitat. Paral·lelament, el consistori ha expulsat una parada a la plaça del Gra després d'acumular 9 infraccions en un any i sancions superiors als 10.000 euros per incompliments reiterats de la normativa del mercat. El mercat, que compta amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte entre la plaça del Gra i la plaça Catalunya, continua apostant pels productes locals de l'Alt Empordà i pels aliments de temporada.
4: I un hotel singular sobre rodes de l'empresa alemana Rotel Tours ha fet parada aquests dies a Figueres durant una ruta de 13 dies que travessa els Pirineus des del Mediterrani fins l'Atlàntic. Els viatgers dormen en petites cabines integrades al mateix vehicle i visiten diferents indrets emblemàtics com els aiguamolls de l'Empordà, Roses i el Teatre Museu Dalí, abans de continuar cap a Besalú, la Garrotxa, Andorra i altres destinacions del Pirineu. Rotel Tours, fundada l'any 1945, està especialitzada en grans rutes internacionals per carretera i manté aquest original concepte d'hotel mòbil que combina turisme cultural, aventura i viatges organitzats.
5: Els ajuntaments de Lledó, Navata i Cabanelles han presentat el projecte ILTIR, una iniciativa de participació ciutadana i governança compartida que va néixer arran de l'oposició al projecte Plater i que fa 3 anys que impulsen conjuntament. L'objectiu és reforçar la col·laboració entre els tres municipis mitjançant consells de poble i grups de treball on la ciutadania pugui participar en la presa de decisions sobre qüestions com l'habitatge, l'energia o la cultura. El projecte viurà un dels seus moments més destacats amb l'Àplec ILTIR 2026, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre per donar a conèixer aquesta experiència de cooperació entre municipis i veïns de l'Alt Empordà.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Anem cap a aquesta previsió del temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do les temperatures escandalosament altes que tenim a hores d'ara al Cap de Creus. Per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 32 graus de màxima. En aquests moments, Llançà, Cadaqués, el Port de la Selva, la Jonquera, estan per sobre dels 30 graus ja. I és que tenim una miqueta de tramuntana cremadora. No és un vent intens, però és un vent molt rescalfat. També a la resta de les contrades de la demarcació la temperatura puja respecte ahir al matí. I això ja ens fa pensar que la tarda serà més calorosa que la d'ahir, cap als 40-41 graus a moltes viles com Girona, Banyoles, fins i tot a prop d'Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, Arran de Mar, 34-36 graus, més i tot al Montgrí. I tot plegat amb alguna tempesta que aquesta tarda apareixerà bàsicament a la Cerdanya i al Ripollès, més o menys com ahir, però d'una forma molt local. Per tant, gran part de la demarcació no tindrà gairebé ni núvols. N'estem pendents a la xarxa.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Li posem ritme a la teva vida.
8: La teva vida.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: I sortim de l'informatiu i anem amb la música, camí de les 9 del matí, amb en Nil Moliner. Me acuerdo.

avui diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa! La Nocturna de Vilafant, eh? 4 minuts, arribem a les 9 del matí. En aquest 8 de juliol arriba la Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili Garcia. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes, i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Doncs déu-n'hi-do, aquí estem doncs compartint després de l'informatiu local i comarcal, i que tindrem el punt de 2:15 i el punt de 9:15. I ara aquest butlletí de 3 minuts, el tema de l'onada de calor, que podeu escoltar, que diuen que encara es pot allargar 10 dies més. Déu-n'hi-do. Catarres, diumenges sense drama.

0: podries veure-hi millor. I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Ens encanta l'estiu, ens encanten les activitats a l'aire lliure i ens encanta la festa del Carme Vilafant, la nostra patrona, la nostra festa d'estiu. I per parlar de les festes, doncs tenim a la regidora de festes d'aquí de Vilafant. Benvinguda als estudis de Ràdio Vilafant.
2: Moltes gràcies, Mercè.
1: Teníem ganes de parlar de la programació de aquesta festa del Carme. Déu-n'hi-do quantes activitats, perquè he pogut ja veure el cartell. Explica'ns una miqueta, en línies generals, què és el que s'ha volgut amb totes les activitats d'aquest any?
2: Doncs mira, en la línia de l'any, dels anys anteriors, el que volem sobretot és que sigui una festa molt d'estiu, no? Aigua, natura, esport, no? Música, una variada, l'oferta variada per tots els públics, i això, sobretot, que ens convidi a remullar-nos, a disfrutar de l'entorn i a estar en família i amb amics.
1: Doncs, si et sembla, repassem una miqueta totes aquestes activitats que tenen aquest leitmotiv, no? De gaudir de l'estiu, d'aigua, de natura. Arrencarem un divendres, recorda'ns les dates.
2: Serien el 17, el 18 i el 19 de juliol, que tenim tota la festa del Carme, i començaríem amb el concert de vespres musicals, que seria amb el grup Blue Duo, que estaran tocant al Cau, que l'entrada és lliure per tothom i bueno, penso que...
1: Clar, no hi ha tradició començar les festes del Carme o la festa del Carme amb un concert dels vespres musicals, i a més amb aquest nou emplaçament aquest any al Cau, que s'afegeix doncs a la proposta, que també està molt bé. També hi hauria aquest mateix divendres una altra activitat que té a veure amb la natura, oi?
2: Sí, faríem un bany de bosc, que és una caminada per reconnectar amb l'entorn i amb la natura. És una cosa així que bueno, alguna vegada fem a Vilafant, que bueno, les persones que els agrada la natura i passejar i disfrutar de l'entorn, si s'apunten, doncs s'ho passaran superbé.
1: Caldrà inscripció prèvia en aquesta activitat o no? Serà en el punt de trobada, no?
2: Sí.
1: A l'hora i ja podrà
2: i disfrutar.
1: Participar. Perfecte, llavors saltem al dissabte, que ja allà sí que hem de preparar el banyador, em sembla, eh?
2: Sí, el dissabte està molt a tope d'activitats, que començaríem amb un tobogan gegant aquàtic que hem contractat per posar-lo en el camí dels Oms, a prop de la piscina municipal. El que seria, tallaríem la carretera, posaríem aquest tobogan gegant que acaba amb una piscina, que és per tots els públics, perquè la gent s'ho pugui passar molt bé.
1: No és un tobogan que acabi a la piscina municipal,
2: entenc, no, a la piscina municipal, no, amb una altra.
1: Perquè ara estava aquí jo pensant com s'ubicaria tot plegat, i dic, és millor que ho aclarim. Aquesta activitat és per tothom? Vull dir, no és només pels infants, els adults també podem tirar-nos-hi, o hi ha algun límit d'edat?
2: No hi ha límit d'edat, i també està fet pel públic també adolescent, perquè pugui disfrutar.
1: Però jo no puc tirar-me, no?
2: Tu te pots tirar si vols.
1: Vale, jo m'hi puc tirar.
2: Pots aprofitar per fer preguntes de la ràdio mentre et tires.
1: Ja em veig fent entrevistes mentre baixo pel tobogan. Clar, entenc que aquí hi haurà aigua, perquè acaba amb una mica de piscina.
2: Sí, és un tobogan aquàtic.
1: Ai, tinc ganes
2: una, és una cosa diferent,
1: tinc ganes de veure
2: si ens agrada.
1: No m'imagino com deu ser. Després ja en continuem una mica també amb agafar calor i aigua, no? Entenc, què més
2: sí.
1: Hi haurà?
2: Continuarem després, que hi haurà jocs populars infantils d'aigua, que farem molt de jocs perquè els més petits es refresquin. Una festa de l'escuma, que també convida Juliol a disfrutar-la.
1: És clàssic, és clàssic.
2: Clar, i penso que està també molt bé pels nens. I després un berenar popular.
1: Aquí teníem la tarda més infantil, podríem dir, no? Tot això a la zona de la piscina, allà a la zona dels pins, entenc que serà totes aquestes activitats.
2: Sí, buscarem l'ombra amb la major part de possibilitats.
1: Per passar la calor. I després hi ha un altre clàssic de la nostra festa del Carme, no?
2: Sí, la nocturna, que serà l'onzena cursa nocturna, que bueno, també sempre, bueno, sempre és un èxit, que la gent ho disfruta molt. Aquesta vegada amb moltes més possibilitats per apuntar-se, perquè s'amplien
1: les inscripcions. Sí, s'amplien inscripcions, Això he sentit per l'Ajuntament.
2: Sí, bueno, pues, el regidor de Joventut, Víctor Grau, que està organitzant aquesta cursa amb els joves del poble.
1: La gràcia és aquesta, no?, que l'organitzen els joves, des de l'Espai Joves col·labora, a més amb aquest any també amb els joves que participin en el Casal Jove. Vull dir que és molt xulo això, no?, aquesta participació.
2: Sí, participació juvenil i la implicació amb les activitats del poble. poble, que això està molt bé, i ells ho viuen, i, bueno, i a més que s'organitzen molt bé i és molt xulo, cada vegada ve més gent, i és perquè s'organitza bé i perquè el treball està ben fet.
1: Correrem i caminarem i acabarem a la piscina, no?
2: Home, acabarem a la clàssica, no? El clàssic bany a la piscina, que senta superbé després de fer esport, i a més a la nit és a més molt agradable i la gent s'ho passa bé, i bueno, allà trobarem food trucks i ambient de festa.
1: Què més podem demanar? Un bany nocturn, tenim els food trucks, a més amb opcions per celíacs, vull dir que ha pensat per tothom, i després música per tot.
2: I música.
1: Per tancar un dissabte rodó.
2: Tindrem el grup La Hawaiana, i després també els acompanyarà més tard en Nico Caubet, que és un DJ conegudíssim, que també està a Passarel·la, vull dir que és molt conegut, i jo penso que estarà molt bé perquè amenitzarà el sopar i estarem allà molt a gust xerrant amb família i disfrutant d'una nit d'estiu.
1: En aquesta meravellosa pista que hi ha al costat de la piscina, que en aquest escenari doncs, que podrem gaudir. I jo convidaria la gent a ballar, perquè que ens quedem allà asseguts mentre sopant, però em sembla que ens fa cosa entrar a la pista, no? Ens hem d'animar una mica, no? També.
2: Sí, sempre hi ha que costa sortir, i després la gent quan comencen a animar-se els primers, després ja les següents vegades ja costa menys.
1: La primera és la regidora.
2: Bueno, la regidora moltes vegades és la primera,
1: de posar-se a ballar amb aquesta proposta de la hawaiana i fins que punxin els DJs, no? I després ens anem el diumenge, que potser podríem dir que és el dia com més tradicional, no?
2: Sí, el diumenge també estarà molt bé, deixarem espai també a fer un concurs nou que farem, que és una competició de petanca, també per donar un espai a altres persones d'altres edats, també perquè, bueno, que els agradi jugar-hi, doncs que vinguin a disfrutar. Tot ho fem a l'entorn de la piscina, hi ha una pista de petanca, per tant seran allà igual, i bueno, a veure qui guanya.
1: D'acord, jo aniré a mirar a veure com funciona, perquè això de la petanca n'haig d'aprendre molt, em sembla. Bueno, que també pots atraure gent que vulgui saber què és això, no? I com que a més potser estarem esperant per anar als inflables, no? De les Splash, que és una altra activitat que es fa allà al costat, doncs mira, podem aprofitar per fer-ho tot, no?
2: Sí, el que passa és que també hi hauràs d'anar a la missa, perquè és l'església de Sant Cebrià, tenim la missa tradicional de l'ofici solemne de la festa del Carme.
1: Ah, dedicada a la Verge del Carme.
2: Clar, també doncs hi ha gent que...
1: Sí, que no em deixareu jugar gaire a la petanca. No,
2: has d'anar també a missa.
1: Val. Bueno, jo vindré a la missa i després anirem a l'Esplaix.
2: I després anirem a l'Esplaix Vilafant, que és l'activitat a la piscina que fem, bueno, cada any, que té molt d'èxit, que és dels inflables, que bueno, també... és públic familiar, tothom s'ho passa bé, adults i joves, petits.
1: Amb inscripció prèvia, i et toca un torn, has d'escollir el torn. Si ets els que vas a missa, triaràs un torn de després de la missa, no? I si ets els que no vas a missa...
2: Si jugues a la petanca, també pots triar un torn després de la petanca.
1: Que això està molt bé, perquè dius, mira, jo ja aniré al torn de les 12, o jo ja aniré al torn de les 11, i així et combines una mica amb totes les altres activitats, i que la gent estigui tranquil·la, que avisarem per xarxes, no?, quan s'obri les inscripcions a l'APP, que...
2: Sí, no, i normalment tothom que es vol apuntar té l'opció de poder s'apuntar, vull dir que bé, el que passa és que ho fem amb inscripció prèvia, més que res per la fòrum de piscina, que hem de controlar que no se sobrepassi, però sempre es fa dintre de la seguretat que toca, vull dir que ha d'anar perfecte i ja està, que disfrutar.
1: I a més de banyar-nos, de passar-nos-ho bé, hi haurà una acció solidària també.
2: Sí, tindrem el mullet per l'esclerosi múltiple, que el farem a les 11, que consisteix que les persones que han anat a la piscina, tant sigui per l'Esplash Vilafant com per amb entrada de pagament, que no vinguin a l'activitat però que hagin vingut a la piscina, doncs a les 11 tots saltem a la piscina i ens mullem per l'esclerosi múltiple.
1: Clar,
2: doncs,
1: aquesta imatge tan bonica, no?
2: Que reivindica doncs, posar més diners per a investigació d'aquesta malaltia, doncs, reivindica doncs, això de doncs, visibilitat per a aquesta malaltia, no? Tantes persones que la pateixen. Doncs, és el punt de festa solidària que sempre ens agrada que hi sigui...
1: A més a més, hi haurà aquesta, aquesta paradeta que hi ha sempre allà a la piscina, no? Que podem comprar tot el marxandatge, les tovalloles, que a mi m'encanten cada any el disseny que tenen, a més és superpràctic, sí. Vull dir que per col·laborar amb aquesta investigació,
2: sí.
1: No? Que...
2: Sí, jo també ja tinc la de l'any passat i aquest any també la compraré, no, que m'agrada de
1: tenir-la. Hem de col·laborar, hem de col·laborar.
2: Sí, hem de, bueno, de ser sensibles a... Bueno, quan estem disfrutant també va bé recordar que no tothom està... amb les mateixes condicions i bueno, és bonic també aquest punt d'ajuda als altres.
1: I després tornarem cap aquí al nucli antic, a Vall de Cerdanes.
2: Ah, això mateix.
1: O sí. Després o paral·lelament, perquè les Cerdanes són a les 11, no, també?
2: A les 11 també. Bueno, pues,
1: amb qui... el biquini venim a Vall de Cerdanes.
2: Exacte, qui vulgui anar a la piscina, a la piscina, i qui vulgui Vall de Cerdanes, doncs a la plaça de l'Església, doncs allà hi haurà les Cerdanes amb la cobla Els Rossinyolets, que bueno, que vindran a tocar la seva música.
1: Clar, el clàssic, no, també ballar sardanes, que no es perdi també el que és tradicional, no, que és aquesta dansa tan nostrada, i després marxa nòrdica a la tarda.
2: Sí.
1: Acabarem rebentats.
2: Sí, bueno, per la és el punt d'esport està molt present a la festa del Carme sempre, la nocturna, doncs això que hem dit, el bany de bosc, la marxa nòrdica, bueno, una miqueta doncs això.
1: Que hi hagi una mica de tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí, connectar amb l'entorn, també disfrutar de la zona que tenim aquí tan maca, de la zona del Manol, i de, bueno, tenim molta zona
1: i més la marxa, la marxa nòrdica amb aquest, que a més setmanalment, em sembla que a través d'un dinamitzador, no? Que aquí la gent de Vilafant no li sorprèn això de la marxa nòrdica, no. ja saben.
2: La marxa nòrdica, ja tenim un grup que anual durant l'any surt cada dimecres a caminar, cada vegada és més nombrós, és ara força potent el grup, i bueno, la gent, a part d'anar a caminar i d'això, de disfrutar de l'entorn, també disfruta de fer noves amistats, de parlar, no?
1: Ara no recordo qui m'ho deia, que em deia, ostres, va molt bé això de la marxa nòrdica, el tema dels braços, perquè no, sí. No és només sortir a caminar, sinó que ho fas d'una manera diferent, i va molt bé. No?
2: Sí, amb els pals tradicionals aquests de marxa nòrdica, doncs es fa molta musculatura dels braços, i està bé, no? Jo penso que és una mica diferents formes de moure't durant la festa del Carme, que bueno, te pots adaptar a la que més sigui amb tu, no, diguéssim.
1: Exacte, no? ens mullarem, suarem, farem esport, gaudirem de la natura, al cap i a la fi del nostre municipi, no? Que suposo que quan plantegeu una festa, precisament doncs, el que voleu és això, no? Que la gent gaudeixi de Vilafant, es quedi a Vilafant, faci coses al municipi, no?
2: Sí, tant, que si es pot disfrutar a Vilafant, doncs hem de mirar de que la gent tingui opcions aquí també per disfrutar. Som molt conscients que bueno, la festa del Carme es fa tot arreu, i
1: clar, hi ha molts municipis de costa,
2: hi ha molts municipis
1: no?
2: que fan, i bueno, és normal pues, anar un als altres, lògicament, no? Però bueno, tenir l'opció també d'aquí, poder-la disfrutar i fer activitats per totes les edats.
1: Amb tot el que acabem de dir, és que jo crec que hi ha moltes opcions, vull dir que es pot fer tot. Si t'organitzes bé, es pot fer tot.
2: Sí, a veure.
1: Jo des d'aquí llenço aquest missatge, no? Organitzeu-vos bé, apunteu-vos bé doncs, totes les activitats aquí a Vilafant, i que segur que es pot fer tot, i espero que sigui un èxit, que faci bon temps, perquè això és un altre.
2: Sí, esperem que sí, que faci bon temps. Bueno, ja juliol,
1: ni molta
2: ja suposo...
1: calor.
2: Sí, un temps d'aquell mig que...
1: Que no estiguem en onada de calor, tampoc,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: A veure si la Verge del Carme doncs, té a bé fent-nos un bon temps.
2: S'inspira i ens dona un bon dia.
1: Exacte, que puguem gaudir de la piscina, però tampoc que ens asfixiem de calor. Doncs li agraïm moltíssim a la Rebeca López, la regidora de festes, doncs, que ens hagi vingut a parlar de tota aquesta programació, i ens veiem a la pista de ball a la Festa del Carme.
2: Això
1: moltes gràcies. Que
2: a
1: vagi
2: tu.
1: Molt bé.
2: Adéu.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. Si vols fer la compra bé, has d'anar a
1: Carrefour. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿para qué vamos a aparentar?
3: Si no tuve... La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs hi és Víctor Magán i Dani Romero amb aquest Me Duele, una d'aquestes propostes estiuenques d'aquest 2026.

0: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
1: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Leire Martínez, amb la seva Cabeza de Ratón. És una de les seves propostes destacades dins del seu inici, doncs, de gira en solitari.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyé, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrissos dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Els preocupa especialment com evolucioni doncs el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
0: Doncs Gemma Permanyé, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant 107.3 FM. La teva música.

Doncs i vos, Fractal, Mont DJ. Ha arribat una actitud, doncs, a aquesta versió que ha fet Buos. Bueno, va fer ja el juliol del 23, però que de tant en tant, quan la tornes a recuperar, Déu-n'hi duret, eh? Tornen aquests records d'aquestes cançons que escoltaves a les discoteques, eh? I parlant de discoteca, On and On, Armin van Buuren.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

Avui diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

I de la superestrella d'Aitana, que com sempre comentem quan escoltem aquesta proposta musical, que està fent una gira espectacular, anem amb Abraham Mateo amb aquest Bailala. Bailala.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

Des de l'àlbum Mom Music, que el 2024 Coldplay ens va arribar, doncs, amb la col·laboració de Tini a presentar-nos aquesta proposta musical que parla i aposta per la unió de cultures, eh? I per un missatge d'esperança, We Pray. I qui no coneix el Barbie Girl? Aqua i Tiesto, en aquest cas, una nova versió que escoltem a la FM.

0: Illes Valents, Fire Thailand pels petits, Tropic Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si sí, parlem de música disco, el nom de Bàcara, música disco europea, és un nom imprescindible. I ens arriba, o ens va arribar, millor dit, que ja porta uns quants anys amb nosaltres, des del 24, aquesta proposta.

0: Aviam si amb aquesta música ens podem refrescar una miqueta, eh? El termòmetre ja marca 34 graus aquí a Vilafant. Déu-n'hi-do, 8 de juliol. Avui la màxima diu que estarà al voltant dels 39. Per tant, doncs, no ens estranyem, de veure un 4 també en alguns termòmetres, marcant 40 graus aquí a la comarca. Avui el dia de més calor. Anem cap a l'informatiu. Segona edició del nostre informatiu local i comarcal. I sortirem amb més música després. Si vols fer la compra
1: bé, estan a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. Si vols fer la compra bé, estan a
2: Carrefour. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a dimecres 8 de juliol d'aquest 2026.
5: Alguns evacuats per l'incendi de la Catalunya Nord ja poden tornar a casa, però el foc continua actiu.
0: Els bombers mantenen el dispositiu a les Gavarres mentre revisen les darreres fumaroles de l'incendi.
5: 7 detinguts per l'apunyalament d'un jove durant les fires de Figueres.
0: Figueres incorpora 3 noves parades al mercat de fruita i verdura i n'expulsa un per incompliments reiterats.
5: L'hotel amb rodes de Rotel Tours fa parada a Figueres dins una ruta pels Pirineus.
0: Lledó, Navata i Camanelles reforcen la cooperació territorial amb el projecte ILTIR i el temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua sense estar controlat després de calcinar prop de 4.900 hectàrees. Tot i això, les autoritats franceses han aixecat l'ordre d'evacuació als municipis de Toulis i Tellet i preveuen que 9 pobles més puguin recuperar la normalitat durant les pròximes hores si l'evolució del foc és favorable. Més de 860 bombers i 19 mitjans aeris continuen treballant per contenir les flames afavorides per les altes temperatures, la baixa humitat i el retorn de la tramuntana. En canvi, es manté l'evacuació en diversos municipis més afectats, així com les restriccions de circulació en algunes carreteres de la zona.
5: Els bombers han donat per controlar l'incendi forestal de les Gavarres després de 4 dies de treball intens i d'afectar unes 2.200 hectàrees de superfície. Tot i l'evolució favorable, 16 dotacions continuen remullant i revisant la zona per evitar possibles represes, especialment els punts calents que encara queden dins del perímetre de l'incendi. Les flames han afectat diversos municipis del massís de les Gavarres i una vintena d'habitatges en urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Algunes carreteres de la zona continuen tallades mentre es mantenen les tasques de vigilància.
0: I Mossos d'Esquadra han detingut a 7 joves, 3 d'ells menors d'edat, com a presumptes autors de l'apunyalament d'un noi durant les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Els arrestats estan acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els fets van passar la matinada de l'1 de maig després d'una discussió originada per una suposada sustracció d'un telèfon mòbil. Una hora més tard, la víctima va ser localitzada amb 4 ferides greus d'arma blanca i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres. La investigació dels Mossos, basada en testimonis i imatges de la zona, ha permès identificar els presumptes implicats. Els 4 majors d'edats ja han passat a disposició judicial, mentre que els 3 menors ho faran davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: L'Ajuntament de Figueres ha incorporat 3 noves parades al mercat de la fruita i la verdura, 2 de fruita i verdura i una de mel i derivats, amb l'objectiu de potenciar el producte de proximitat, la qualitat i la sostenibilitat. Paral·lelament, el consistori ha expulsat una parada a la plaça del Gra després d'acumular 9 infraccions en un any i sancions superiors als 10.000 euros per incompliments reiterats de la normativa del mercat. El mercat, que compta amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte entre la plaça del Gra i la plaça Catalunya, continua apostant pels productes locals de l'Alt Empordà i pels aliments de temporada.
0: I un hotel singular sobre rodes de l'empresa alemana Rotel Tours ha fet parada aquests dies a Figueres durant una ruta de 13 dies que travessa els Pirineus des del Mediterrani fins l'Atlàntic. Els viatgers dormen en petites cabines integrades al mateix vehicle i visiten diferents indrets emblemàtics com els aiguamolls de l'Empordà, Roses i el Teatre Museu Dalí, abans de continuar cap a Besalú, la Garrotxa, Andorra i altres destinacions del Pirineu. Rotel Tours, fundada l'any 1945, està especialitzada en grans rutes internacionals per carretera i manté aquest original concepte d'hotel mòbil que combina turisme cultural, aventura i viatges organitzats.
5: Els ajuntaments de Lladó, Navata i Cabanelles han presentat el projecte ILTIR, una iniciativa de participació ciutadana i governança compartida que va néixer arran de l'oposició al projecte Plater i que fa 3 anys que impulsen conjuntament. L'objectiu és reforçar la col·laboració entre els 3 municipis mitjançant consells de poble i grups de treball on la ciutadania pugui participar en la presa de decisions sobre qüestions com l'habitatge, l'energia o la cultura. El projecte viurà un dels seus moments més destacats amb l'Àplec ILTIR 2026, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre per donar a conèixer aquesta experiència de cooperació entre municipis i veïns de l'Alt Empordà.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Anem cap a aquesta previsió del temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do les temperatures escandalosament altes que tenim a hores d'ara al Cap de Creus. Per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 32 graus de màxima. En aquests moments, Llançà, Cadaqués, el Port de la Selva, la Jonquera, estan per sobre dels 30 graus ja. I és que tenim una miqueta de tramuntana cremadora. No és un vent intens, però és un vent molt rescalfat. També a la resta de les contrades de la demarcació, la temperatura puja respecte ahir al matí. I això ja ens fa pensar que la tarda serà més calorosa que la d'ahir, cap als 40-41 graus a moltes viles com Girona, Banyoles, fins i tot a prop d'Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, arran de mar 34-36 graus, més i tot al Montgrí. I tot plegat amb alguna tempesta que aquesta tarda apareixerà bàsicament a la Cerdanya i al Ripollès, més o menys com ahir, però d'una forma molt local. Per tant, gran part de la demarcació no tindrà gairebé ni núvols. N'estem pendents a la xarxa.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Ràdio Vilafant.
8: Ràdio Vilafant.
9: Yeah, yeah, yeah.
7: La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Aquest punt del dial, que ja fa 43 anys que estem amb vosaltres, després d'aquest informatiu, arriba una bona selecció musical, encara fins al punt de la 1, jo fins a les 11, i de 11 a 1, el nostre company Miquel Costa, preparant també un bon matí de ràdio. Ara mateix, Cyril, amb l'Stumbling.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
0: Doncs sí, vinga, va, Sexeni, que arriba amb la Faràndula, una de les propostes musicals

ritme una mica més d'electrònica. Estem a 12 minuts per arribar al punt de les 11. Com estem portant aquest matí? Matí calorós, matí d'onada de calor, que també pot ser que s'extengui encara 10 dies més, eh? O sigui que molta precaució. Shakira i Bizarrap, la número 53.

0: Ja està. Ciao.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
6: El meu company Miquel Costa, que m'ha fet recordar una miqueta les primeres cançonetes així de reggaeton, de música urbana, escoltava. I ara volia recordar aquesta de Jimmy Bad Boy. Es deia Luna i Estrelles.

Jimmy Bad Boy, La Luna i les Estrelles. Des del compacte Bailando ens arribava doncs aquesta cançó ja fa... quants anys, eh? Ha plogut una mica, per no dir molt, eh? Déu-n'hi-do. 4 minutets, arribava a les 11 del matí. Ai, Déu meu senyor, m'estic tornant... no ho sé. Com dir-ho? Tot i que aquesta cançó val a dir que està bé, eh? Vull dir, crec que hi hagi cançó, part de la cançó que no entengui. Bad Bunny! Nueva York!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona, amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu veu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Ya conmigo me dijo tú que...

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs passen, en aquest cas, 3 minuts del punt de les 11, agafant aquí el relleu del meu company Ivan Llerpes, Miquel Costa, un servidor, acompanyant-te fins al punt de la 1 amb aquesta radiofórmula. I bé, no sé si esteu tenint un bon dia, però si no és el cas, anem a alegrar-nos una mica amb el bon dia dels pets.

Doncs bon dia dels pets, en aquest cas, no sé si esteu tenint un bon dia, per aquí a l'emissora estem tenint un bon dia amb el meu company Ivan Yerpes, i de bon dia dels pets passarem amb Saiko i Tito el Bandino amb Dios los bendiga, que espereixo que a mi també em beneixi, igualment ja em doni paciència per aguantar tot aquest estiu el meu company Ivan Yerpes. Saiko, Tito el Bandino, Dios los bendiga.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Fate amb Se lo juro mor, un mor, un terme que utilitza molt en els seus projectes, en les seves cançons, a l'artista de Medellín, un romàntic, sens dubte. Passem amb Rusowski i Alta Gama, que forma part del seu disc Daisy, publicat el 2025.

0: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Soja Culebra i Lucho Reca, que ens presenten aquesta cançó anomenada Ibiza.
3: ¿Qué te parece? Tú y yo en Ibiza sumergidos bajo el agua, entre los peces.

0: Soja Culebra i Lucho Recà amb Ibiza. A qualsevol li venen ganes de viatjar cap a Ibiza amb una cançó com aquesta. Això sí, ara és una etapa complicada per anar-hi. Passem ara amb Nixi i Raúl Clyde amb aquesta col·laboració que es diu Colalé.
1: Le metí hasta abajo con Sayon y Leno. Estaba con otro y conmigo se olvidó. Ella no se resiste.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Anem amb Ryan Castro, El ritmo que nos une, aquesta cançó dedicada a la selecció colombiana i, de fet, cantant amb alguns jugadors d'aquesta mateixa selecció.

Nos une de Ryan Castro, una cançó bastant alegre, però que precisament la selecció colombiana no està com per tenir aquestes alegries, ja que ahir van perdre, van quedar eliminats del Mundial amb Suïssa als penals, uns penals on evidentment van fallar més que els rivals, però precisament els dos jugadors que canten en aquesta cançó, que són Juanfer Quintero i Lucho Díaz, sí que els van convertir. Casualment van perdre amb Suïssa i precisament anem amb l'artista suís, campió d'Eurovisió, Nemo, amb The Code.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: De Marí i Muixca, amb aquesta proposta amb sempapa, qualsevol sempapa de suor amb aquesta calor que tenim avui, aquests 39 graus de màximes que arribarem.

Marí i Muixca. I abans precisament parlàvem de la selecció suïssa, que ha fet una gran gesta passant a tots uns quarts de final del Mundial de Seleccions. Serà complicat perquè juguen amb la vigent campiona, amb Argentina, però bé, el que han de fer és creure, no? I precisament creient, ens anem al 1998 amb Cher, aquesta cançó que es diu Believe.

0: si ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Estem nostàlgics aquest matí, anem amb Kenan, Waving Flag, amb aquesta cançó publicada el 2009 i sent una de les cançons protagonistes del Mundial de Sud-àfrica 2010.

Waving Flag de Kenan, la versió original, ben bé, perquè de versions se n'han fet moltes arrel del gran èxit que va tenir aquesta cançó. Una d'elles, precisament, amb David Bisbal. I passem amb David Bisbal, vinga. En vivir así es morir de amor.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Doncs continuem aquí amb la Ràdio Fórmula acompanyant a Miquel Costa quan arribem al punt de 3:15. No sé què, com porteu la calor? És difícil, ja ho sabem. Fa molta calor aquests dies amb aquesta onada de calor, però igualment l'estiu ha de continuar i el show ha de continuar. Anem ara amb Queen, The Show Must Go On.

The Show Must Go On, un dels grans èxits de Queen, un com si no en tinguéssim moltíssims, i ara passem amb aquest cas Muixca i Guillem Gisbert amb aquesta cançó que bé, es van deixar el cap per pensar el nom, que és Una cúmbia amb en Guillem, fàcil i senzill.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Falten 8 minuts per arribar al punt de les 12. Anem amb Saiko i Omar Kurz amb Lo que necesitas. No sé què és el que necessito, potser dinar, no? Ja que s'acosta aquest migdia. Vinga, va.

els singles que va treure en el seu moment Psycho pel seu àlbum Natsukashi Yoru, i precisament amb un altre artista, com és en aquest cas Rosalía, passem amb Reliquia just abans d'arribar al punt de les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Passant ja al punt de les 12, entrem en aquesta recta final d'aquest matí de Ràdio Fórmula. Un servidor, Miquel Costa, acompanyant-te fins al punt de la una, i anem amb una cançó amb un to estiuenc, Quevedo i Toni Tuntun amb

Dua Lipa i The Baby amb Levitating, i tornem en aquest cas ara cap a Colòmbia un altre cop, en aquest cas amb J Balvin, amb Azul, part del seu àlbum anomenat Colores.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hace calor, hace calor, deia J Balvin amb aquesta cançó d'Azul, i tant que n'en fa. Puja la temperatura, però bé, anem ara amb Ozuna i Karol G, juntament també amb Mike Towers, amb Caramelo Remix.

Ozuna, Karol G, Mike Towers amb Caramelo Remix, i anem ara amb Álvaro Díaz i Fate, un duo que sempre funciona, i més quan hi ha Tiny produint la cançó. A mi també, Tiny, Álvaro Díaz i Fate.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Cruz Cafune, que ens presenta aquesta cançó Coquito la pieza, que forma part del seu àlbum Maracucho Bueno Muere Chiquito, i una cançó que va ser dedicada a la seva parella del moment. Cruz Cafune, Coquito la pieza.
2: Oiga, mami,

Cruz Cafune, Coquito la pieza, aquesta cançó tan alegre, eh? Venen ganes d'escoltar-la anant al cotxe cap a la platja. Sona una mica a Bona Vida, no? Flashy Ice Cream, 31 Fam i Muska, que ens porten precisament aquesta cançó titulada Bona Vida. Bona Vida.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Doncs passen al punt de dos quarts d'una. Aquí, en aquest matí de molta calor, això sí, aquí als estudis de Ràdio Vilafant, bueno, no s'està ni fent ni calor, no? Si està una mica normal. Fate, des de Colòmbia, portant-nos aquesta proposta titulada

I des de Medellín amb aquesta cançó anomenada Normal, i passem novament amb C. Tangana amb Llorando en la Limo. No sé si us ha passat mai de trobar-vos plorant en una limusina. Sort de vosaltres si heu d'estar plorant en algun lloc, doncs, que més que sigui una limusina, no? C. Tangana.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Don Patricio i Cruz Cafune, que ens porten Contando Lunares.

0: Mateo i Cruz Cafune, que ens porten aquesta cançó Contando Lunares per l'àlbum de Don Patricio, que es va publicar per allà pel 2019, una cançó que es va viralitzar moltíssim i va acabar sortint un remix, això sí, sense Cruz Cafune, Don Patricio, que el va baixar de la cançó, coses de la indústria de la música, no? Avui estem de Remember de C. Tangana, precisament, sembla, i és que anem ara amb C. Tangana, Mala Mujer.
1: Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas, bebé. Mala mujer.

0: Zetangana.
1: French Montana, Farruko i Zetangana, que ens portaven aquest remix de Mala Mujer.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Bad Gyal i Mike Towers amb aquesta cançó que es titula Milova.

Bad Gyal i Mike Towers, una cançó que, mira, ahir justament va fer 3 anys que es va estrenar, el 7 de juliol del 2023. I ara passem a un dels grans clàssics del reggaeton antic, o almenys una de les figures del reggaeton antic, que va servir per enlairar la seva carrera, una cançó en la que ningú confiava, De La Ghetto, juntament amb Randy, no?

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Continuem aquí amb la radiofórmula a punt d'arribar al punt de la una amb un clàssic com és Sexy Movimiento de Wisin i Yandel.

Wisin i Yandel amb Sexy Movimiento i amb una outro també en aquesta cançó tan característica com les que feia Wisin sempre en aquestes cançons tan llegendàries, anomenant a mig món, tirant-li odi a l'aire, a ningú en concret, però sempre fent aquestes outros amb tant de carisma i que era tan representatiu. Bé, en tot cas, passem amb una última cançó abans d'arribar al punt de la una, amb Yomo i Héctor El Fader, amb Deja de caer tot el peso. I fins aquí aquest matí de música de Ràdio Fórmula. Ha estat un plaer, Miquel Costa, acompanyant-vos fins al punt de la una.

0: ¡Oíste!
1: No et perdis un any més la nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: El matí a la...
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar com a mínim fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
6: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
5: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a dimecres 8 de juliol d'aquest 2026.
2: Alguns evacuats per l'incendi de la Catalunya Nord ja poden tornar a casa, però el foc continua actiu.
1: Els bombers mantenen el dispositiu a les Gavarres mentre revisen les darreres fumaroles de l'incendi.
2: 7 detinguts per l'apunyalament d'un jove durant les fires de Figueres.
1: Figueres incorpora 3 noves parades al mercat de fruita i verdura i n'expulsa un per incompliments reiterats.
2: L'hotel amb rodes de Rotel Tours fa parada a Figueres dins una ruta pels Pirineus.
1: Lledó, Navata i Camanelles reforcen la cooperació territorial amb el projecte ILTIR. I el temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'incendi forestal de la Catalunya Nord continua sense estar controlat després de calcinar prop de 4.900 hectàrees. Tot i això, les autoritats franceses han aixecat l'ordre d'evacuació als municipis de Toulis i Tellet i preveuen que 9 pobles més puguin recuperar la normalitat durant les pròximes hores si l'evolució del foc és favorable. Més de 860 bombers i 19 mitjans aeris continuen treballant per contenir les flames afavorides per les altes temperatures, la baixa humitat i el retorn de la tramuntana. En canvi, es manté l'evacuació en diversos municipis més afectats, així com les restriccions de circulació en algunes carreteres de la zona.
2: Els bombers han donat per controlar l'incendi forestal de les Gavarres després de 4 dies de treball intens i d'afectar unes 2.200 hectàrees de superfície. Tot i l'evolució favorable, 16 dotacions continuen remullant i revisant la zona per evitar possibles represes, especialment els punts calents que encara queden dins del perímetre de l'incendi. Les flames han afectat diversos municipis del massís de les Gavarres i una vintena d'habitatges en urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Algunes carreteres de la zona continuen tallades mentre es mantenen les tasques de vigilància.
1: I Mossos d'Esquadra han detingut a 7 joves, 3 d'ells menors d'edat, com a presumptes autors de l'apunyalament d'un noi durant les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Els arrestats estan acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els fets van passar la matinada de l'1 de maig després d'una discussió originada per una suposada sustracció d'un telèfon mòbil. Una hora més tard, la víctima va ser localitzada amb 4 ferides greus d'arma blanca i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres. La investigació dels Mossos, basada en testimonis i imatges de la zona, ha permès identificar els presumptes implicats. Els 4 majors d'edats ja han passat a disposició judicial, mentre que els 3 menors ho faran davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha incorporat 3 noves parades al mercat de la fruita i la verdura, 2 de fruita i verdura i una de mel i derivats, amb l'objectiu de potenciar el producte de proximitat, la qualitat i la sostenibilitat. Paral·lelament, el consistori ha expulsat una parada a la plaça del Gra després d'acumular 9 infraccions en un any i sancions superiors als 10.000 euros per incompliments reiterats de la normativa del mercat. El mercat, que compta amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte entre la plaça del Gra i la plaça Catalunya, continua apostant pels productes locals de l'Alt Empordà i pels aliments de temporada.
1: I un hotel singular sobre rodes de l'empresa alemana Rotel Tours ha fet parada aquests dies a Figueres durant una ruta de 13 dies que travessa els Pirineus des del Mediterrani fins l'Atlàntic. Els viatgers dormen en petites cabines integrades al mateix vehicle i visiten diferents indrets emblemàtics com els aiguamolls de l'Empordà, Roses i el Teatre Museu Dalí, abans de continuar cap a Besalú, la Garrotxa, Andorra i altres destinacions del Pirineu. Rotel Tours, fundada l'any 1945, està especialitzada en grans rutes internacionals per carretera i manté aquest original concepte d'hotel mòbil que combina turisme cultural, aventura i viatges organitzats.
2: Els ajuntaments de Lledó, Navata i Cabanelles han presentat el projecte ILTIR, una iniciativa de participació ciutadana i governança compartida que va néixer arran de l'oposició al projecte Plater i que fa 3 anys que impulsen conjuntament. L'objectiu és reforçar la col·laboració entre els 3 municipis mitjançant consells de poble i grups de treball on la ciutadania pugui participar en la presa de decisions sobre qüestions com l'habitatge, l'energia o la cultura. El projecte viurà un dels seus moments més destacats amb l'Àplec ILTIR 2026, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre per donar a conèixer aquesta experiència de cooperació entre municipis i veïns de l'Alt Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem cap a aquesta previsió del temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do les temperatures escandalosament altes que tenim a hores d'ara al Cap de Creus. Per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 32 graus de màxima. En aquests moments Llançà, Cadaqués, el Port de la Selva, la Jonquera, estan per sobre dels 30 graus ja, i és que tenim una miqueta de tramuntana cremadora. No és un vent intens, però és un vent molt rescalfat. També a la resta de les contrades de la demarcació la temperatura puja respecte ahir al matí. I això ja ens fa pensar que la tarda serà més calorosa que la d'ahir, cap als 40-41 graus a moltes viles com Girona, Banyoles, fins i tot a prop d'Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, arran de mar 34-36 graus, més i tot al Montgrí. I tot plegat amb alguna tempesta que aquesta tarda apareixerà bàsicament a la Cerdanya i al Ripollès, més o menys com ahir, però d'una forma molt local. Per tant, gran part de la demarcació no tindrà gairebé ni núvols. N'estem pendents a la xarxa.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: buscando respuestas.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
2: Proauto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat del 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma del una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals a la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenec i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre de control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GRIC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia que va trobar el foc durant el seu recorregut amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto. Encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí. Perquè, com vostè sap, ho hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bo ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara

0: a l'Espai Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
1: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
2: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
3: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
2: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
4: Notícies en xarxa.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
6: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
5: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
7: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
5: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència més adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
9: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa amb molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
8: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats

0: de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truño és directora de l'Aliança Educació 360.
1: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
0: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
3: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Esteller és vicepresident de l'associació.
4: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Nosaltres estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
3: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
5: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
5: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
5: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
5: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de Música, Arts i Escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
9: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
10: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
9: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
5: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
11: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
12: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
11: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
13: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
14: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
13: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
11: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al paer en cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberris, el vicepresident de l'entitat lleidatana.
15: Super bona predisposició, escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb Ona Codinenca, Gemma Permanyé, bon dia.
7: Bon dia, doncs bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder com a mínim estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia, i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures, i a partir d'ara doncs començarà doncs a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs serà doncs a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que s'ha estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa, i per tant estem doncs que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es consideren, es veia, som els dos a la sombra, si som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat, i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa en molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3:45, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
24: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de, que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
4: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
2: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup D i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Lechia Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit al Barlin anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanc i blava.
10: amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
11: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix La Rosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
12: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
11: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
9: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alert de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora i escaig.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs començarà doncs a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs serà doncs a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.
4: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà l'edició número 148 i farem un repàs del que va ser la música dels anys 80. Quasi bé any per any, perquè així aneu descobrint la música que us punxem cada setmana al vostre programa Dance dels 80. Ara el que m'agradaria és que escoltéssiu. Per on ens podeu escoltar?
2: Hot Dance 80 pots escoltar a Ràdio Vic tots els divendres a partir de les 10 del vespre, a Ràdio ARRC tots els dissabtes i diumenges a partir de les 11 del vespre.
3: Hot Dance 80 al Vallès Oriental, a Ràdio Vitamènia a Santa Maria de Palautordera tots els divendres a les 10 del vespre. Hot Dance 80 a l'Alt Empordà, a Ràdio Cap de Creus, Cadaqués, tots els dimecres a les 9 del vespre. Hot Dance 80 al Garraf, a Ràdio Cubelles, tots els dissabtes a l'Hora de les Bruixes, a les 12 de la nit. Take your baby by the
1: hand, make it do a handstand. Aquestes 6 freqüències podeu escoltar el programa dedicat a la música dance dels 80 presentat per un servidor, Josep Maria Jurado. I avui comencem amb els Dancehall Days, un tema dels One Chung.

0: La música Hot Dance 80. I ara a l'altre costat del fil telefònic, com quasi bé cada setmana, tenim el nostre company en Marc Arasanz. Hola, Marc.
1: Bona nit, Joan Maria.
0: Hola, què tal?
1: Tornem a estar aquí, via telefònica.
0: Tornem a estar aquí en marxa.
1: Sí. Ara va tenir una bona entrevista la setmana passada, amb Toni Postigo, no? No vaig poder estar present.
0: Et va agradar el programa?
1: Sí, va estar molt bé, molt bé.
0: Antoni al final es va sorprendre perquè li vaig posar un tema que va ser dels seus començaments.
1: Sí.
0: I va quedar doncs una mica sobtat perquè no s'esperava que li sortís amb la banda sonora d'una sèrie de televisió dels anys 80. No el coneixia personalment i em va agradar moltíssim conèixer Antoni Postigo, és un gran professional.
1: Sí, sí.
0: Que remena de tot, perquè toca el mateix música dance com agafa un tema heavy i te'l fa canyero, és una passada.
1: Exacte.

0: Això ara de Megamixers, sí. Javi Villegas també està.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si et sembla, comencem escoltant la presentació d'en Marc Arasanz i anem a presentar el tema d'aquesta setmana, vale?
0: Perfecte, endavant.
1: Estic fent altres coses que el que tinc de fer. Això és el tema que ens presentarà Marc Arasanz. Ja m'estava canviant de pista. Ara sí, anem.
2: Comença a partir d'ara la secció Remember amb un servidor Marc Arasanz aquí a Hot Dance 80.

0: I tenim en Marc ara Sanz, que ens parlarà d'un tema aquesta setmana.
1: Bueno, és d'aquells grups que bueno, ja sempre les fans es tornaven absolutament embogides, no? I que recordem que amb moltes emissores de l'Ada, com Airplay, posaven molts temes de la banda Johnny Hate Jazz, que venia la traducció de significar que el Johnny no odia el jazz, o no li agrada el jazz, no? Una formació anglesa, però molts ens vam pensar que venia d'Alemanya, perquè moltes molts temes maxis que ens arribaven érem, sobretot especialment a mi o d'altres, ens arribàvem al segell alemany, no? Però en aquesta ocasió és una formació britànica formada originalment per Clark Datchell, compositor, vocalista i teclista, i Mike Nofito, productor i enginyer de so. Bueno, una de les veus importants de la banda Johnny Hate Jazz és de Clark Datchell, que és la veu que posa pràcticament en els temes tan reconeguts com I Don't Wanna Be a Hero, Shattered Dreams, o per exemple avui tocarem un tema de l'any 88 editat per la Virgin Records anomenat Don't Say It's Love, la versió maxi single, la versió de 12 polzades. Aquests temes molt representatius i també molt coneguts, pràcticament els temes de Johnny Hate Jazz eren molt radiats en emissores de ràdio, i alguna que altra pista de ball solia posar-los també.

0: Com sempre, els Johnny Hedges ens sorprenen i és un èxit més que triomfa moltíssim a les pistes de ball, triomfava moltíssim.
1: La veritat que sí, era una formació que agradava, eh? Era d'aquells, com diríem en castellà, pegadizo, no? Un tema sí, d'aquells ballables i que, no solament a les noies, no? Era habitual pels els nois, no? La formació. Però també a tots, ja, els xicots també ens agradava moltíssim, eh? Esta
0: sí,
1: banda.
0: Sí, sí, era l'època que sonava el Level 42, no?
1: Exacte, exacte.
0: Eren grups d'anglesos que triomfaven arreu d'Europa.
1: És curiós perquè, a veure, era una banda anglesa, però triomfava bastant per Alemanya, per Holanda. Mira, casos hi ha hagut així que ens hem sorprès, jo ens pensàvem que eren alemanys, per exemple, el cas de Bruce and Bongo, no?
0: Sí.
1: Alemans Bruce and Bongo. Però no són alemanys, són anglesos també. Uh-huh. Són coses que a l'època, doncs, mira, ens sobtava, no? Després descobrim que no eren alemanys, eren anglesos.
0: Sí, no, com canviant radicalment d'estil, que també ho escoltarem en aquest programa. Mm. El Chic, jo pensava que eren francesos, el Chic, i resulta que eren americans.
1: No, a mi em va passar el mateix. De jovenet em pensaven que... És que sí.
0: Clar, ser xic, francesos.
1: Sí, em pensava que eren productes francesos.
0: I resulta que no, que eren de l'altre cantó del Bassal.
1: Sí. Jo era l'altre cantó. Vull dir que hi ha coses que de vegades musicalment et sorprenen, que després ja ho saps, no? Però al principi dius...
0: Sí, quan ets jovenet et penses unes coses i després més endavant... I avui en dia que hi ha internet, que entres a Wikipedia o qualsevol lloc, o al Google o qualsevol lloc, i trobes, doncs, bueno, trobes informació al moment de tothom.
1: Exacte, sí.
0: Saps què anem a escoltar ara, Marc?
1: A veure, en què ens sorprendràs?
0: Guaita, a veure si se'n suma el llum verd. Berry Mardones.
1: Hombre, el Gary Mardones. No vull fer la rima fàcil, perquè... És veritat, sí. És veritat.
0: Doncs, Marc, encantat de tenir-te una edició més a Hot Dance 80.
1: Igualment a tu, Joan Maria, i a l'audiència.
0: I que vagi molt bé a Estudi 80.
1: Igualment, gràcies.
0: Escoltem el Berry Mardones amb aquesta cançó, Into the Night.

La bona música, la música dels 80. I com sempre recomanem des del Hot Dance 80, ens agradaven aquells 30 minuts que els DJs es dedicaven a punxar els lents. El barri Mardones, doncs, seria un d'aquests que podries posar-lo a la pista central acompanyant de la teva parella i ballant, doncs, música tan maca com aquesta.

0: I seguim escoltant molta més música aquí, al Hot Dance 80.
1: Hot Dance 80 ho pots escoltar a Ràdio Vic tots els divendres a partir de les 10 del vespre. A Ràdio ARRC tots els dissabtes i diumenges a partir de les 11 del vespre.
2: Hot Dance 80, al Vallès Oriental, a Ràdio Vitamènia, a Santa Maria de Palautordera, tots els divendres a les 10 del vespre. Hot Dance 80, al Maresme, a Ràdio Sant Cebrià, tots els dissabtes i diumenges a les 9 del vespre. Hot Dance 80 a l'Alt Empordà, a Ràdio Cap de Creus, Cadaqués, tots els dimecres a les 9 del vespre. Hot Dance 80 al Garraf, a Ràdio Cubelles, tots els dissabtes a l'Hora de les Bruixes, a les 12 de la nit.

La música que ens acompanya ara és Gail Adams. Això és el teu programa Dance, la música dedicada als anys 80. Hot Dance 80. I ara és la música de Dance Van, la que arriba a la teva sintonia.

0: quatre maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blogspot.com.
1: I amb la connexió que hem fet abans amb el nostre company en Marc Arasanz, parlàvem de la formació que de petits pensàvem que eren francesos i que no, que són americans. Estem parlant de Bernard Edwards i Nile Rodgers. Estem parlant de Chic. You are beautiful. Tu ets meravellós.

Estem al 1983, amb Neil Rogers i Bernard Edwards, el Chic, amb el seu meravellós, tu ets meravellós. I seguim escoltant més música del 1983. En aquesta ocasió ens arriba de la formació Fascination. Recorda, això és Fondance 80, el teu programa dance dedicat a la música dels anys 80.

Hot Dance 80, un programa en el que us punxem la música dance dels 80. I és que els gustos personals potser també tenen quelcom a veure amb els programes que hi han dedicats a l'estil. On els agrada més el Italo, uns altres ens agrada més el funky. Altres li agrada més les balades dels 80. Altres les balades heavies dels 80. I a Hot Dance 80 mirem que ho punxem una mica tot. I ara passarem de la música de Fascination amb una dona que en directe era una autèntica passada. Lògicament no pot ser una altra. Ella és Jocelyn Brown i això és el Somebody Else's Guy. Una dona que va venir a actuar a la ja desapareguda discoteca Estudi 54 de Barcelona, al Paral·lel. I era una autèntica passada moure aquell cos amb aquell ritme i amb aquella marxa.

Un altre dels èxits que ens arribava als 80 era Paul Hardcastle amb el 19. Estava dedicat a la guerra del Vietnam. I van fer una versió també en espanyol, però escoltem la versió original.

Aquest és un gran èxit d'Amy Stewart, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que, senzillament, aquesta dona li agradava tocar fusta. No, cambut.

És la música dance de Hot Dance 80. La música que sonava a les pistes a ballar als 80 i que avui en dia, encara si ens les punxessin, les podríem ballar tranquil·lament. I qui també funcionava molt als 80 eren els germans els Jackson 5. Els germans Jackson. Doctor My Eyes és el que estem escoltant ara. Quan ens manquen 10 minuts per acabar aquesta edició 148 de Hot Dance 80.

I qui era més coneguda, almenys la cançó, era aquesta. La Seita Tu, una caniata que ens arribava amb aquesta operació. Smooth Operator.

Els primers programes de la temporada anem una mica a saco perquè els oients, per exemple, de Ràdio Cubelles i els de Ràdio Cap de Creus a Cadaqués es facin una idea del que és el Hot Dance 80. Els oients de Ràdio Vic, Ràdio Sant Cebrià de Vallalta i Ràdio Itamènia i Ràdio RRC ja són repetidors i ja saben de què va el programa, però els companys de Cubelles i de Cadaqués, doncs són nous aquesta temporada i ens agradaria que es posessin en contacte amb nosaltres mitjançant el correu al hotdance80@gmail.com i ens digueu, doncs, quines són les vostres cançons preferides dels anys 80. Recordem ara una formació que es va posar en marxa el 1978, els Bonnie M. I recordem aquest gran èxit seu, Man Baker, des d'aquí, des del Hot Dance 80.

Funky House, Italo, Acid Jazz, balades, tot el que es pogués punxar a una pista de ball dels 80, el tens aquí, al teu programa Hot Dance 80. I avui no podíem acabar d'una altra manera que amb els Prefab Sprouts,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals a la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

Hi ha moltíssimes cançons i grans temes que van fer que la gent als anys 80 es fes molt popular i famós. Alguns van tenir èxit i van continuar traient temes importants. D'altres potser només van fer un èxit, com aquesta Taylor Dane i el seu Tell Into My Heart.

0: ci sona Telling to My Heart, és Taylor Dane. Dintre dels clàssics, aquest apartat que fem per tu, recuperant cançons dels 80, 90 i 2000. Aquelles que van ser un èxit i que ens agrada tornar a escoltar.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des dels Estats Units se'n descobria amb el 1982 Cock Robin, que va desaparèixer el 1992 i va tornar a aparèixer el 2006. En aquest cas, recordem The Promise You Made, la promesa que va fer.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
7: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: També ells es volen passar per la nostra sintonia en aquesta estoneta de clàssics, Living Things amb Electric Light Orchestra.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ai, l'amor fa bogeries, l'amor ens trastorna, ens posa el cor a 100. Friday, I'm Love. Escoltem a The Cure.

Així de bé sona aquesta peça de The Cure, un altre dels grans èxits que va treure aquesta formació musical. És aquest Friday I Am Love, del que gaudíem també en aquests moments aquí a la teva ràdio. The Cure.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: A vegades podem arribar a sentir fins i tot una miqueta d'enyorança de la música dels 70. Aquella música que tenia alguna cosa d'especial, com aquest Yes Sir, I Can Boogie. Una de les cançons més exitoses de Baccarat.

0: 107.3 FM.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem. It's a kind of magic. Dintre de les cançons i dels temes que us podem anar proposant com a grans èxits, no podia faltar aquesta altra de Queen, It's a Kind of Magic.

0: les moltíssimes bones cançons de Queen. També aquí a la sintonia de Ràdio Vilafana Faimà, It's a Kind of Magic.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Una altra de les cançons que forma part del món del record amb Daryl Hall i John Oates. Això ens diu Man Eater i una de les peces que correspon al 1982, eh? Déu-n'hi-do el que ha plogut d'ençà aleshores, però ens agrada de tant en tant recuperar aquells sons.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Un bon tema de Stevie Wonder. Aquí recuperem un clàssic, el seu gran èxit My Sherry Amour.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Una gran peça musical i un dels grans èxits d'aquest home és Alejandro Sanz i Un Camino de Rosas.

0: Ràdio Vilafant.
1: Descobríem Whitesnake, la formació britànica de música, de blues, rock, hard rock i heavy metal, formada l'any 1977 pel cantant David Coverdale, després de la separació de la seva anterior formació, Deep Purple. Is This Love, així els recordem, amb aquesta versió remasteritzada, Whitesnake. És això, amor?

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Són ells, són la formació de Fito i Fittipaldis i amb el seu Me Acordé de Ti, recuperant grans èxits aquí a la sintonia de la teva ràdio.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat citat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries, mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar important a las seves paraules.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
1: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Una de les festes de la formació de Talc Talc que segurament recordaràs, aquest Sugar Shame.

0: 107.3 FM.
1: I ja portem uns quants anys, buscant el camí directe cap al teu cor. The Way to Your Heart amb Soul Sister.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.
8: Una de les peces de Coldplay que es van obrir les portes de l'èxit va ser aquest Speed of Sound.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. No et perdis un any més la nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: La música d'Amèrica amb el I Need

I com ens agrada la música dels 80, que de tant en tant recuperem, rescatem i compartim. Com aquesta cançó de Black i amb aquesta vida fantàstica i meravellosa, Wonderful Life.

avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I és la diva, la reina Madonna, també amb nosaltres, compartint el moment a la FM amb aquest Like a Virgin.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Un dels músics espanyols més reconeguts de finals del segle XX i començaments del XXI, Joaquín Sabina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis. Un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries i, segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcles. S'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabriana. S'ha enviat un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars, en total unes 360 persones. El foc a més ha obligat a tallar l'enllaç entre la C25 i la C16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores d'aquest incendi a Gavà que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Can Tries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Em sembla que són uns 35 mitjans entre aèris i terrestres i el que fan doncs és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem, de fet, els bombers feia una estona a través de X deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi i, a més, hi ha localitats on s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals, falleres o activitats amb foc i material pirotècnic. El Servei Meteorològic avisa de temperatures importants per sobre dels 40 graus. A Portbou s'ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. I un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas, Mel de Calafell. L'avís al 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Ruta 66.
7: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui dediquem el nostre espai a les versions, concretament a l'àlbum Red Dawn de l'artista texà Ronnie Dunn. Ell dedica el seu últim treball en solitari a repassar èxits que li han marcat a la seva vida. Però abans de començar, la salutació de l'equip del programa, Marc de los Santos al control de so i qui us parla en

I Won't Back Down, cançó de Tom Petty de l'any 1989, composada a mitges amb Jeff Lynne. És una de les cançons incloses a l'àlbum de covers del texà Ronnie Dunn. Entre els seus herois, el que vol homenatjar, també s'hi troba Bob Seger, i ho fa amb aquesta cançó original del 1980, Against the Wind.

Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions.

Amarillo by Morning és una composició de Terry Stratford del 73, però les versions dels cantants country Chris LeDoux i George Strait van aconseguir un major èxit a les llistes. També Ronnie Dunn, el convidat de l'espai d'avui, l'ha inclòs en aquest doble àlbum de versions anomenat Reed Dunn. Un altre tema que també va interpretar el rei del country, George Strait, l'any 85, és aquesta, The Cowboy Rides Away, i el seu amic Ronnie Dunn l'ha versionat.

Showdown és una de les peces mestres de la banda de Jeff Lynne, és a dir, l'Electric Light Orchestra, una cançó que forma part de On the Dirt Day, el tercer disc de la banda britànica. I també forma part del disc de versions del veterà cantant country Ronnie Dunn, ara en solitari, després de 20 anys com a part del duet Brooks & Dunn. Un altre artista britànic al que vol retre homenatge i tribut és a Eric Clapton, amb el seu clàssic Wonderful Tonight, del 77.

It Never Rains in Southern California és una composició del llibre El terreny Albert Hammond, que triomfava als anys 70 arreu del món. Un compositor que ha treballat per artistes tan importants com Willie Nelson, Aretha Franklin, Tina Turner i Bonnie Tyler, entre altres. Doncs aquesta és la particular versió del veterà cantant que avui ocupa el nostre programa, Ronnie Dunn. Una altra de les cançons escollides per aquest àlbum de versions és un èxit del nord-irlandès Van Morrison, un hit del 1967, Brown Eyed Girl.

Redone és el quart disc d'estudi en solitari de Ronnie Dunn, una col·lecció de 24 hits versionats pel cantant country texà. I a dins trobem cançons de molts estils, com aquesta que hem escoltat, I'm Not In Love, èxit del 1975 dels britànics 10cc. I ara, un altre country, That's Got I Got to Memphis, que Bobby Barr va portar a les llistes d'èxit de l'any 1970.

Aquesta setmana dediquem el nostre programa al doble àlbum de versions del texà Ronnie Dunn. 24 cançons que l'han marcat al llarg de la seva carrera. Cançons soul, rock i country, com aquesta que hem escoltat de Gary Stewart de l'any 74, Drinking Thing. I també inclou cançons de pop rock britàniques dels anys 70, com aquesta, Long Cool Woman in a Black Dress, dels anglesos The Hollies. Aquí tens la versió americanitzada de Ronnie Dunn.

Amy és una altra de les cançons escollides pel meu idolatrat Ronnie Dunn, que ha versionat inclòs en aquest doble long play de versions titulat Reed Dunn. L'artista country texà de 66 anys ret homenatge als seus artistes favorits i les seves cançons que l'han marcat, com aquesta de la banda d'Ohio, Pure Prairie League. I l'última que punxarem avui pertany a Johnny Rodríguez, artista hispà de Texas dels anys 70, amb la cançó Riding My Thumb to Mexico, marxem. Ha sigut un plaer. Salutacions de l'equip del programa. Marc de los Santos ha estat controlant les vies de so i qui us ha parlat en Pitu. Siau.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

Vilafant, 107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat dels 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Mar Ramírez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar. També a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a Empordà. En alguns casos no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és, de moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la B2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. I també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del Col·legi en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destaca sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà de sortida i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. A Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a Pau. Fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C-25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
0: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc, i el que es pot veure doncs són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop, de fet sóc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva, i el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant, aigua fresca per beure. I doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant, i de fet ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Setmanat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà, una codinenca. Guillem Soler, bona tarda.
7: Bona tarda. Jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. I treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sant Manat, al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
8: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petita són, pues, jo que sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
7: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
0: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment doncs, per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha donat i també doncs, parlar de com ajudar els afectats, els que han tingut el domicili afectat per aquest incendi. De fet, un d'aquests alcaldes, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, posava sobre la taula que ja feia anys que alguns dels ajuntaments reivindicaven més recursos per fer la gestió forestal.
10: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Si tireu la maroteca veureu que en moltes entrevistes sempre ho hem estat reclamant, tant com a ajuntament i com a consorci. I la qüestió és aquesta, i que queda moltíssima feina per fer. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos. Falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
7: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
11: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap a un quart de cinc, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a quarts de set semblava controlat,

0: des d'aquest matí el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Cererols.
1: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
2: Bé, doncs jo sóc advocat de professió i a més amb el ram del món de l'assegurança, i el meu despatx és un despatx doncs especialista en el tema de l'assegurança, i el que dic és que en aquest cas el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa, i per tant estem doncs que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat, i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: Gràcies, Laia Cererols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques, i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
3: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
4: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals, i òbviament aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
3: El president Illa ha negat negligències.
5: El govern no comès cap negligència.
3: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
6: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, ens sembla molt estranya aquesta situació.
7: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
3: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus al rècord de calor en 112 anys.
9: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
9: Arran d'aquesta situació s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera.
9: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.

0: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvorant que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
1: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
2: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
3: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
1: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de forat.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
4: Molt bona tarda, arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
5: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
6: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sense Enra.
7: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
8: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
9: Sí, moltíssima aigua.
10: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb l'abanico, amb tot, amb el que faci falta, perquè estarem.
4: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
0: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
11: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
12: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sinó entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
11: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
3: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
2: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
2: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
5: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida. M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent. Per això vaig escollir Londres.
2: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blaine Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
6: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
2: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el PAOK grec i el Botevgrad búlgar.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Ruta 66.
10: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giner.
11: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
13: Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
11: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.
13: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. I Massoler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
11: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
13: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Martínez.
15: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
11: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
13: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
11: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
16: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
17: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest dimecres especial de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida, i també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre, i ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Dalí. Doncs, de moment, es manté tallada tant la C25, l'eix transversal, per l'incendi forestal que afecta aquesta zona, tallada, com dèiem, entre Sallent i Artés, en els dos sentits de la marxa. També la T244, a l'altura d'Aigua Múrcia, i també al Montmell, la TP25. 24-42. A banda, a sumar també a la carretera local entre Carme i la Pobla de Claramunt, tallada des d'ahir, i la B-21-31, també per l'incendi d'aquesta zona. A banda de les vies afectades pels diferents incendis forestals, recordar que per un accident a la C-32 a Calafell hi tenim un carril tallat, retencions d'uns 2 quilòmetres en sentit nord en aquesta autopista. I d'altra banda, en aquest cas a l'autovia 2, a l'altura del col·legi, causa també d'un accident, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Pel que fa al volum de trànsit, sí que la tarda va millorant, no presenta grans complicacions pel que fa, si més no, al volum de circulació. Queden alguns trams, sobretot a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sant Manat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: I pel que fa al foc de Pla de Manlleu, com dèiem, els bombers l'han qualificat d'alta intensitat i s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aigua Múrcia, Vall d'Ossera, de Querol i zones properes. Domeny Ràdio, Laia Batlle. Batlle, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi declarat cap a 4:45 entre els municipis d'Aigua Múrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu, i pel qual s'han confinat unes 500 persones, segueix actiu i avança direcció Vall d'Ossera de Querol. Més de 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris s'han desplaçat juntament amb les ADFs dels municipis veïns per tal d'apagar l'incendi. En aquests moments s'han tallat a la circulació les carreteres T244 a Aigua Múrcia i la TP2442 al Montmell Cruïlla amb la TV baixa 24-43. El centre de comandament avançat de bombers i Mossos d'Esquadra es troba a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Segons ens han explicat, el foc segueix sense control i es preveu treballar-hi durant aquesta nit.
0: I d'aquest incendi passem també al de Navarcles, on les novetats són que s'ha ampliat el confinament també al nucli urbà de Sallent. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Givert, bona tarda.
6: Doncs bona tarda. De fet, ara ens hem acostat fins a Sallent per conèixer més en profunditat els detalls d'aquest confinament al poble. Ens han explicat que el confinament és degut a la fumera que ha provocat sobretot a l'incendi d'aquesta empresa de gestió de residus que ha deixat per el tel de la comarca una fumera molt negra, i això per la situació del vent ha anat cap a Sallent. Conjuntament amb la proximitat del foc, els serveis d'emergència han optat per fer aquest confinament del nucli del poble, és la zona del casc antic i del centre urbà el que està confinat en hores d'ara a Sallent, i també el polígon industrial del poble que està tocat a Cabrianes. Aquesta seria la situació. Aquí, a més, també s'han cremat hectàrees a altres termes municipals, com dèiem, Artés, que també té part de la població confinada, així com Navarcles i Calders. A la comarca del Moianès també ha patit part de les hectàrees cremades d'aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I ho dèiem ara, en portada, els bombers han pogut perimetrar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, molt més tranquil·la la situació, sobretot per part dels veïns que havien estat confinats al llarg del dia d'avui. Ara ja estan desconfinats i continuen les tasques de remullar tot aquest perímetre, ADFs, bombers, fins i tot bombers de Barcelona que havien vingut a aquest incendi, estan remullant aquest perímetre del foc. L'helicòpter que continua també, si més no fins que es pongui el sol, remullant a l'interior, i tot esperant que finalment doncs es pugui donar per estabilitzat l'incendi. Queden hores encara de feina, però el que compta és això, que sembla que la cosa està molt més calmada, i per calma sobretot la dels veïns del barri que han passat un dia avui ben neguitós.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I de Gavà passem també a un altre incendi que continua actiu, és el de Sentmenat. Bombers i autoritats de la zona estan reunits ara mateix per valorar la situació d'aquest foc que ha cremat unes 200 hectàrees. Ona Codinenca, Guillem Soler, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix hi ha una trobada per actualitzar la situació després de la tercera jornada de tasques d'extinció dels bombers, qui ens deien a mitja tarda que tenien sensacions positives i de bona feina feta, i que esperen donar-lo per estabilitzat aquest mateix vespre. Aquí a Sentmenat la situació de la població és de calma tensa després de tres dies de molt certesa, tot i que sembla que el final d'aquest foc ja sí que és més a prop. Sobre el confinament de 300 persones a la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, de moment segueix activa i a l'espera d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquesta reunió, que esperem que acabi en pocs minuts i puguem comunicar les novetats.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. I de les Gavarres, el de les Gavarres, el foc de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Els ajuntaments afectats per l'incendi al massís de les Gavarres i el govern de Catalunya han celebrat la primera reunió per començar a avaluar els danys causats per l'incendi del massís de les Gavarres, que crema des de divendres passat i ja ha afectat a 2.300 hectàrees. Per part del govern català hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De la comarca hi han assistit alcaldes dels municipis més afectats, com Calonge, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la Bisbal d'Empordà. Tots ells han posat sobre la taula que el que cal fer avui és una avaluació dels danys, analitzar la resposta que s'ha donat a l'incendi i començar a pensar en com es pot ajudar a tots els afectats que han vist com els seus domicilis quedaven calcinats o quedaven afectats per les flames d'aquest incendi. Tots ells també s'han afanyat a recordar que el massís de les Gavarres continua estant tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per veure les conseqüències de l'incendi ni tampoc per realitzar activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Aquesta és la radiografia dels incendis actius ara mateix a Catalunya. En plana política, aquest incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc.
4: Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40 graus i mig, el rècord de calor en 112 anys.
4: A la resta de Catalunya també hi ha temperatures per sobre dels 40 graus, sobretot a l'Ebre i la Catalunya central. Ja s'ha arribat al pic de calor més fort d'aquesta segona onada de l'estiu, que, segons les previsions, pràcticament no donarà treva i en els pròxims dies encara es podria intensificar més.
0: Mentrestant, el Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb el Centre Operatiu de Bellaterra dels Bombers, on està compareixent la consellera Núria Parlon.
11: Amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, al Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però, òbviament, aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Doncs sentíem les paraules de la consellera Núria Parlon parlant d'aquests incendis i ara escoltem a les del cap de bombers, David Borrell.
12: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs són temperatures de rècord. També les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i a més ens genera aquesta situació de simultaneïtat, no? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i a més la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi del que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
0: Doncs sentíem les paraules del cap de bombers, David Borrell, explicant els focus de bombers ara mateix, la principal preocupació, l'incendi de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Amb aquests 200 vehicles globals i aquests 20 aeris i 277 bombers que hi ha ara mateix treballant en els diversos incendis actius que hi ha ara mateix a Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I l'altre titular també del dia, com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
13: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
14: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
13: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
15: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
13: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: En territori, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per a la ciutadania a partir de demà. Tot plegat després que a les darreres anàlisis s'hagin detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Ràdio Tordera.
16: Val a dir que aquesta mesura és de caràcter temporal i, segons els criteris de prudència i responsabilitats acordades juntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa gestora Aqualia, que determinen que el risc existeix quan es produeix un consum prolongat en el temps. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
17: El risc del qual aquesta declaració de no apte és relativament baix, existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps.
16: Per demà s'han activat els dispositius necessaris com distribució d'aigua a través de cisternes a diferents punts del poble.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de The Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie, Halsey, com a caps de cartell a Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
18: Molt bona tarda. Arrenca la 16a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Bank. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
19: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
20: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sense Enra.
21: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
22: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
23: Bueno, molta calor, això sí.
24: Sí, moltíssima aigua.
25: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
18: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès. I per la seva banda, el femení perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar. Tot plegat en un dimecres en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. En bàsquet, la penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Ney Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. I a l'Eurocup, el Kitsanàs Manresa se les veurà amb el Mónaco, el Bac Sesir Turc, l'Ulm Alemany, el Roma, el Lietkabelis Lituà, el Pau Grec i el Botevgrad Búlgar. En hoquei sobre patins, el Barça ha incorporat el porter Arnau Martínez. Té 22 anys, es va formar a la base blaugrana i ha retornat al club després de 4 temporades amb sessions. Martínez parla d'un somni complert.
3: Molt, molt i molt feliç, era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia. Ara estic veient com es compleix aquest somni i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
2: Per la seva banda, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga, ha fet oficial l'arribada de Gerard Oviedo, qui arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè Marcos Fis, jugador del Balonmano Granollers, ha estat escollit millor jugador de la Lliga Sobal 25-26. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat el curs anotant 164 gols, amb una mitjana de 6 per partit.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local. Gràcies per
1: voler-te. Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Ruta 66.
1: Benvinguts a la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un especial monogràfic dedicat a un dels artistes country més mediàtic de l'actualitat. Parlem de Blake Shelton. Tot i que va començar molt jove a composar cançons, no va ser fins l'any 2001 que va signar per una discogràfica. El seu debut va arribar quan tenia 25 anys. El seu primer single fou número 1 a les llistes d'èxit. Tot seguit escoltarem aquest hit titulat Austin. Però abans rep la salutació d'aquest parell que fa possible aquest programa. Marc de los Santos com a DJ i qui us parla, en Pitu.

Austin, de l'any 2001, va significar el debut de Blake Shelton amb el seu primer àlbum de títol homònim. Però això és el començament d'una nova estrella de la música americana. Blake Shelton torna l'any 2003 amb un nou disc, The Dreamer. D'aquest àlbum extreu tres singles per les radioemissores. Un d'ells aconsegueix un altre número 1, la cançó titulada The Baby.

Some Beach és un altre èxit a la carrera discogràfica de Blake Shelton, cantant d'estil country nascut a Ada, Oklahoma. La cançó que hem punxat és la primera que personalment vaig escoltar l'any 2004 del convidat d'avui i pertany al seu tercer àlbum Blake Shelton's Bar and Grill. Aquell mateix any actua per primer cop a un telefilm i, degut al seu èxit, el contracten a la televisió per fer de jutge a Nashville Star, un programa que se talents country. El 2007 edita Pure BS, el seu quart treball on inclou una versió d'una cançó de Michael Bublé, Home.

time or two. Maybe she'd have thought it through. She Won't Be One va significar l'any 2008 el cinquè número 1 a les llistes d'èxit country a USA per Blake Shelton, un track inclòs al seu cinquè àlbum, Starting Fires. Continuem amb la projecció d'aquesta estrella americana i cada cop més mediàtica, ara amb la primera gran col·laboració o duet a la seva carrera. La cançó en qüestió, també número 1, forma part d'un EP de l'any 2010. El seu amic, cantant i actor Trace Adkins, posa la veu al tema Hillbilly Bone.

All About Tonight, de l'any 2010, és un altre número 1 a les llistes country de Blake Shelton i pertany a un altre EP de 6 cançons. Degut a l'èxit, decideix d'editar un any després un àlbum que seria tot un èxit com a doble disc de platí. Parlem de Red River Blue, que inclou una de les cançons més importants de la carrera de Blake Shelton, Honey Bee.

L'any 2012, Blake Shelton edita per les festes de Nadal un àlbum de Christmas. Aquell mateix any comença com a coach al programa de televisió The Voice. I la cançó que acabem d'escoltar de l'any 2013, Voice Round Here, pertany al 8è disc de l'artista d'Oklahoma. Com a coristes tenia el trio femení Pistol Annies. I el 2014, un altre èxit, Blinkin' Back the Sunshine, amb 4 singles extrets, tots número 1 a les llistes country. Un d'ells, que escoltarem a continuació, s'anomena Sangria. Aquell mateix any va ser inductat al Saló de la Fama del seu estat.

I Got With A Girl pertany al 10è àlbum de Blake Shelton, titulat I'm Honest, de l'any 2016. Un altre èxit al Canadà, USA i Austràlia. En aquest disc col·labora la seva actual parella, Gwen Stefani. Avui escoltem una tria dels seus 26 números 1 a les llistes. Ell també ha sigut nominat 8 vegades als Premis Grammy. I ja arribem a l'11è àlbum, titulat Texoma, en referència al llac que fa frontera entre Texas i Oklahoma. En aquest treball destaca aquest track, I Live It, una cançó autobiogràfica amb nostàlgia de la infantesa.

God's Country és una de les cançons inèdites del nou recopilatori que ha sortit a la venda el 13 de desembre de 2019. És, de moment, l'últim dels àlbums de Blake Shelton. L'artista d'Oklahoma va debutar l'any 2001 i en l'actualitat, amb 43 anys, és el més popular entre la joventut a USA del gènere country. Doncs bé, amics, fins aquí aquest especial monogràfic. Ens acomiadem amb una cançó més inèdita del nou recopilatori de hits de Blake Shelton. Amb la cançó Hell Ride, marxem. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Com sempre, una salutació de part nostra, Marc de los Santos, a les vies de so, i qui us ha parlat, en Pitu. Siau!

Molt bones, família, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana. Des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM. Acompanyats per aquesta calorassa que fica aquest estiu 2026, que de moment sembla ser que serà molt i molt calorós. Estem aquí per escoltar, per gaudir, per al·lucinar amb la millor música del moment. Repassar la llista del Top 30. Qui us parla? Qui estarem vosaltres aquests propers 120 minuts? En Lluís Guerrero, molt benvinguts!

0: I com de costum, com cada setmana, comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Manuel Turizo y Elena Rose, la semana.

Manuel Turizo, després del seu gran èxit amb Un pendejo no se llora, ara es fa acompanyar per Anna Rose i ens treu La setmana. Més novetats, una altra Bizarrap, aquesta vegada li ha tocat el Thor amb My Towers.

0: Les novetats, Manuel Turizo, My Towers, Mike Zekini i Jam i la Becky G amb el seu Patrona. Són les quatre novetats que volen formar part de la llista, però de moment estan a la banqueta dels reserves. I ara sí, ens anem a escoltar les 30 propostes que hi composen el Top 30 de Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Fotem-li canya a l'assumpto.
2: Número 30.
0: Despeguem amb Juan Magán i Omar Montes. Nova remezcla para el 2026.
3: Es la vida de hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ayer la vi, esclar que sí, aquesta proposta de Juan Magán, ara amb Omar Montes, que ja fa temps que corre per la llista del top 30 i que aquesta setmana, doncs, Guita ocupa el lloc número 30, portant 16 setmanes fent-nos acostat cap al 29.
1: Número 29.
0: Vinga, en el 29, Demi Lovato, aquesta setmana baixa des del lloc número 25 amb el seu Low Ride Jeans.

0: És el nou track, la nova proposta de Demi Lovato, Low Risings, el seu track que impressiona, però que malauradament aquesta setmana baixa des de la posició número 25 i porta 10 setmanes fent-se costat.
1: Número 28.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.

0: 107.3 FM.
1: Número 27.
2: Vinga, en el 27 ens acompanya Shakira i Bere amb el seu Algo Tu. No han tingut l'èxit que s'esperava, però pot ser eclipsats per altre track de Shakira i Burna Boy, que estan molt més en l'aire. Quiero...

0: Shakira i Pelé, com dèiem, Algo Tu, proposta que aquesta setmana encapçala el lloc número 27 de la llista. Ens acostem en el 26.
1: Número 26.
0: Novetat a la llista del top 30.
2: Novetat a la llista.
0: Lola Índigo, Ana Mena, Patitoa, entra en llista aquesta setmana.

0: Novetat a la llista del Top 30. Novetat a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Abandonem ja el lloc número 26 i entrem en el 25.
3: Número 25.
0: Dream of Love, la Inna.

0: La proposta en ritme, la música d'Eina, amb aquest treball des del lloc número 25 de la llista.
1: Número 24.
0: Casa nostra, sopa de cabra, camins, somnis i sorpreses.

0: fer sols.
1: Camins que tenim que fer sols en companyia de la Su i Sopa de Cabra, sonant directament aquesta setmana en el lloc número 24 del Top 30.
2: Número 23.
1: Vinga, Maria Becerra, que ganes de comerte.

0: El ritme el posava Maria Becerra. Que ganes de comerte, com dèiem, sonant directament en el lloc número 23, 13 setmanes en llista, la setmana passada des del 10, una forta davallada per aquesta proposta.
1: Número 22.
0: John Sudmi, The Chainsmokers, pujarà una miqueta amb el seu All the Time.

0: Així sona All the Time, Johnson Meet the Chainsmokers, i mica en mica anar pujant posicions. Es deixen ja en el 21.
1: Número 21.
0: És la proposta que sona molt bé i que deu una gran acollida. Sona directament des de Cairo, Heaven on Your Mind.

0: Al ritme de Caigo Dan Dimitri amb el seu Heaven on Your Mind. Proposta forta de veritat.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Número 20.
0: Ens anem per la seca en companyia de Maluma, Ryan Castro, que sonen aquesta setmana amb aquesta posició i que venen de la mateixa fa 7 dies. 10 setmanes a la llista, ocupen el lloc número 20 els darrers 7 dies. Hola.

0: On diria aquell, oh baby, la proposta que feien Maluma, Ryan Castro, Palaseca, sonant des del 20 de la llista.
1: Número 19.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Turgandel. Aquesta setmana baixen moltíssim, es col·loquen directament des del 12 fins a aquesta posició, número 19.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 18.
3: Novetat en el lloc número 18 de la llista. És clar que sí, comença a desfilar la nova proposta de Quevedo.
2: Novetat a la llista.
3: Quevedo en compañía de Nueva Línea, Al Golpito.

0: Vale.
1: Vale, vale, vale. La nova de Quevedo i nova línia. El Golpito, com dèiem, des del 18 de la llista aquí a Vilafant FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 17.
1: Canviem d'estil, canviem de revolucions, canviem d'aires. Tu amo my mind.

0: La proposta, el ritme de Tohamo Maimen des del 17 del Top 30, una peça que porta 3 setmanetes a la llista i que va de mica en mica n'escalant posicions.
1: Número 16.
0: Avalon Roxton, una altra que també puja una miqueta aquesta setmana, el seu Talking.

0: una sorpresa a Balan Roxton, el seu Talking, com dèiem, sonant aquesta setmana un per sota de la meitat de la llista, justament en lloc número 16, i ara el 15.
1: Número 15.
0: Ozuna, que se'n ve aventures, una aventura. Aquesta porta tota una aventura musical, perquè porta 14 setmanes fent-se costat.

0: al límite de la locura, la proposta al ritme d'aquest senyor que és Ozuna. I ara ens anem a escoltar a Madonna. Sí, sí, la inconfundible Madonna.
1: Número 14.
0: Ens arriba en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al tanto, això crema.

0: conformant aquesta nova peça musical, la Madonna en companyia de Sabrina Carpenter. La seva edat no li resta ni li manca res, perquè déu-n'hi-do la canya que dona la dona Madonna. Bring Your Love, la seva nova proposta, que sona des de fa 5 setmanes a la llista i està situada en el lloc 14. No està gens malament, esclar que no.
1: Número 13.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Com se'n diu la cançó? Maladé, és molt fàcil, eh? Molt senzill d'escoltar i gaudir de la companyia d'aquesta formació que aquesta setmana ocupa el lloc número 13 i en el 12, novetat a la llista.
1: Número 12.
0: Nova proposta que vol arribar a número 1. Ja veurem.
2: Novetat a la llista.
0: En parlàvem fa 14 dies. La setmana passada van dir que va estar puntet d'entrar i aquesta ja ho ha fet. És Gordo amb el seu Loco Loco.

0: Tu me tienes loco, loco, la proposta de Gordo, com dèiem aquesta setmana des del 12 del Top 30.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 11.

0: No em diguis que no sona bé, no em diguis que sona diferent. Hagel, Boffin, Tot Sant, una d'aquelles peces que està claríssimament encapçalada a arribar molt en l'aire a la llista, si no fins al número 1. Tres setmanes en llista, pugent des del 16, es col·loca, com dèiem, en el 10 i entrem fins al 9. Un altre que també dona guerra.
1: Número 9.
0: Siderland. Turu, turu, turu.

0: Awake Tonight, la CIA, David Guetta, Afrojack, aquesta peça musical, aquesta meravella de composició que ens acompanya a la sintonia de la ràdio aquí a Vilafant FM, quan de mica en mica ens anem acostant al nostre final del programa i, com no, quan ens anem acostant al nostre número de la setmana. Cap al 7!
1: Número 7!
0: Lluitem amb Chica 305. L'aposta és de Junsumit i Fate.

0: Cau des del número 1, es situa directament aquesta setmana amb aquesta posició número 7, Chica 305, la proposta de Joshua Smith i Fate. Això vol dir que tenim nou número 1 a la llista.
1: Número 6.
0: Vinga, número 6 del top 30. My Towers, un nana más.

0: Un any més, les paraules de My Tower sonant des del lloc número 6 del top 30 aquesta setmana. 5 setmanes a la llista i la mica en mica va pujant els graons. La setmana passada estava en el 7, ara passa fins al 6 i ens hi quedem en el 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: La cançoneta del Mundial, la cançoneta de Shakira i Burna Boy, Die Die, arribaran al 4 de la llista del Top 30, quan manquen molt poquets minutets per conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 3.
0: Aquest déu-n'hi-do la guerra que ha donat i continua donant, la graciosa Elvis Crespo, Quevedo.

0: graciosa. És la isla La Graciosa, en les paraules de Quevedo, Elvis Crespo, des del 3 del top 30. Vinga, desvetllem qui és el 2.
1: Número 2.
0: Tachan, tachan, Omar Kurz amb el seu...

0: sube, sube, súbela. Aquí està Coco, la nova de Omar Kurz, que amb aquesta fresa d'aquestes onades ens fa festar una miqueta a la platja, a l'ombra, que s'està bé. I ens anem al nostre número 1 de la setmana. Vinga, que ja ha arribat.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: és el nostre número 1 de la setmana. Porta 5 setmanes fins a costat. Salta del 7 fins a l'1 de Lejitos Jay Weller.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: És el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista ara mateix. Des del 10, la proposta de Hagel amb el seu Moving to the Sun. 3 setmanes en llista i es col·loca directe en aquesta posició, pujant des del lloc número 16. En el 9, Sutherland, el seu tru-tru-tru-tru. Segona setmana a la llista, Déu-n'hi-do quina remuntada, del 19 passa fins al 9, 10 amunt. En el 8, Afrojack, David Guetta, Sia, Away Tonight. Baixant des del número 1, destronat, John Summit i Fate amb el seu Chica 305. El tant d'un estrat, dues setmanes número 1. Baixen ara i es col·loquen en el 7. En el 6, My Towers, una anemà, 5 setmanes de la llista. La peça estava en el 6. En el 5, Jeep Baldwin, Ryan Castro, una a la vez. 7 setmanes de la llista, repeteixen el lloc número 5. En el 4, Shakira, Burna Boy, la versió real del Die Die. En el 3, Elvis Crespo i Quevedo, la graciosa, un altre que va estar número 1 de la llista. Porta 8 setmanes fins a costat. Omar Kurtz, el seu Coco, s'ha quedat molt poquet del número 1. I si parlem del número 1, doncs vita, acaba de sonar fa molt poquet. Jay Weller, de Lejitos. Puja del 7 fins al número 1 del top 30. Ens anem a repassar les novetats de la setmana. Són poquetes, però molt intenses, eh?
2: Novetat a la llista.
0: La primera entra en el 26.
3: Número 26.
0: És la proposta que ens fan Ana Mena i Lola Índigo.

0: Està molt creatiu darrerament aquest senyor Quevedo, que déu-n'hi-do la de propostes que ens està portant. Aquesta vegada és el Golpito. I per acabar, la que ha entrat més fort ha sigut el lloc número 12.
1: Número 12.
0: Gordo. Loco, loco. I amb això marxem, eh? Sí, sí, ja s'ha exhaurit el temps. Són les coses. Tornem la propera setmana. Espero que amb més bon temps. O sigui, calor, però sense passar-se. Que semblen pollastres a l'asto. Família, una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins la propera setmana. A passiar-ho.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: La millor selecció musical del món.

No us heu pas equivocat de programa. Això és Hot Dance 80. I direu, i què està fent avui en Josep Maria presentant els Double Bubble al Hot Dance 80? Doncs perquè van ser un grup de rock format a la comarca d'Osona a principis dels 80, del que van sortir gent com la Mari Martínez a la veu, el Ramon Ferrer a la guitarra, en Jaume Coromina Met a la veu, la Lluïsa La Torre als teclats, en Francesc La Torre al baix, Leonci Coromina Alfonso a la bateria, en Pep Poblet, el saxofonista amb el seu saxofon i clarinet. I és que, com hem dit, el programa d'avui és un número molt rodó. Tan rodó que avui per fi us presentem una versió d'un clàssic de la música dance en italià, en català. I és que hem esperat el número... Quin número estem arribant avui? Arribem al programa número 300, companys i companyes. El Fabio Rossioli, més conegut com Ryan Paris, ens porta el de Dolce Vita en català.

Ara que tu estàs a prop de mi, és la música de Fabio Rossioli, aquesta Dolce Vita en català.

I així és com comencem totes les temporades al Hot Dance 80. Mike Brown, aquesta dona, i el So Many Men, So Little Time. Avui la recordem en aquesta edició tan especial per nosaltres com és arribar al número 300 de Hot Dance 80.

Michael Brown, So Many Men, So Little Time. La cançó que van editar The Freak, la cançó que van fer quan no els van deixar entrar a Estudi 54 a Nova York. Bernard Edwards i Nile Rodgers, Chic.

I sabíeu qui estava esperant aquesta parella, aquest duet, a dins d'Estudi 54? Doncs aquesta dona, Grace Jones, la vida rosa, la vida amb color rosa, tot i que no és pas cert...

Sí, senyors, avui és un programa especial, amb música especial. Música number one. Com aquesta que estem escoltant. La Vian Ross, Grey Jones. Anem a escoltar una altra formació que és molt i molt potent amb el funky. Estem parlant dels Earth, Wind and Fire. I això és Boogie Wonderland. I és que d'aquesta formació podíem escollir 10 o 12 singles tranquil·lament, però hem escollit aquest perquè és molt conegut. I molt difós, tant com a bandes sonores de pel·lícules com el cinema. En fi, a tot arreu són coneguts els Earth, Wind and Fire.

0: Potentíssima aquesta formació americana de funk. Earth, Wind and Fire. Hem escollit avui el seu Boogie Wonderland. I és que, com hem dit, és una cançó que tant sona per la ràdio com el radiocasset del cotxe, el CD, a les playlists, a tot arreu sona Earth, Wind and Fire. I el proper protagonista ens arriba des d'Itàlia.
1: Hello, here is Romano Basdai on my number. I want to say hello to all my friends in Spain listening to Hot Dance 80. Ciao!

tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

Roman Obeys, Ray Bays, Dial My Number. Amb la salutació que ens han registrat per aquest programa que està sonant a la teva ràdio, al teu cotxe, a la teva habitació. Siguis on siguis, allà trobaràs Hot Dance 80. I seguim escoltant més música. Aquest Mico Mission li cantava a Barcelona. The Wall Is You és la cançó que ens arriba de la mà de Mico Mission i diu: Barcelona, yo tengo corrida en la plaza de toros. Ja fa anys que no se'n fan de corrides a la plaça de Braus i esperem que segueixi durant molts anys. La de la Serena es va acabar sent un centre comercial. Veurem com acabarà la Monumental. Mico Mission, The Wall Is You, el teu programa a Hot Dance 80.

El proper a trepitjar la pista de Hot Dance 80 és Barry Allen Pincus, fill de russos irlandesos. Va néixer a Nova York, a Brooklyn, el 17 de juny de 1943. El seu nom artístic és perquè la seva mare es va divorciar i va agafar, doncs, el cognom de la seva mare, Manilow. Sabeu, doncs, per on estem anant? Ell és Barry Manilow i això és Copacabana.

nació el amor. Y en La Habana nació el amor, Copacabana. Copacabana at the Copa, Barry Manilow. I seguim escoltant més música en aquest programa. Laura Branigham i el Self Control. Una versió que també la va passar per les mans de Raf. Avui, però, escoltem la versió de Laura Branigham.

Josep Maria, et posa una cançó i totes les que vulguis. Hem escoltat la versió de Laura Branigham i la versió de Raf d'aquesta cançó, Self Control. Anem cap a l'Illa Blanca. Des d'allà ens arriba una formació amb el Bano. Disco Ibiza, loco mía, moda Ibiza, modo mía. Loco mía. Loco mía.

Avui estem escoltant tot tipus de música i d'arreu del món. I és que avui estem celebrant l'edició 300 de Hot Dance 80. I ho fem com la quitxalla feliç. Ho fem amb P. Lion.

Seguim escoltant més música, perquè en aquest programa volem que escoltis varietat i infinitat de música. Des d'un treball anomenat Dare, ens arriba Newman Leak, Don't You Want Me. Un gran èxit, una cançó que podem escoltar anys i anys. Però aquest és el remix del 2002.

La era techno als 80 va funcionar amb aquesta formació i moltíssimes més. Soft Cell arriba ara a Hot Dance 80 i arriba amb Danger Love.

amb la música de Rick Astley arribem a la fi de l'edició del programa 300. Espero que aquests 60 minuts èxits hagin estat del vostre grat. Fins la propera. Adéu-siau.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona.